0: Ara no. Després sí que n'hi havia. Tal vegada per necessitat, també. Que allò era un medi de posar posar peixes, en aquest cas, a la taula, no? Pescadors doblades, llavors, pescadors de canya, n'hi havia bastants. Sí, sí. On anàvem a pescar, ara està barrat per entrar a l'heretat d'Estuc, després no, després podíem passar perfectament i anàvem a tota la costa aquesta de l'heretat d'Estuc, Torrenova i Trabaluges i tot això fins que a la Mitjana. I l'altra part aquí més a prop, cap a Son Bou, via Tàlies i Sant Adeodato, que hi havia les pesqueres. Sí, i bàsicament era això, amb bicicleta per anar allà baix i per anar aquí, també amb bicicleta, m'ho movíem amb bicicleta, però sí, hi havia bastants pescadors d'allò, de canya.
1: Allò guanyava poc, dependent del que agafes. Si no agafes llagostes, per allà guanyava poc. Però jo em vaig desembarcar per això, que fuat, era mal criat, ja m'ho van dir, a la barca que pescava, que era el Lou, el nom seu, eren dos germans, diu, no hi capràs de temporada, i així va ser. Vaig fer un mes i vaig dir, no hi faig per jo amb ell, perquè en vez de ajudar-te fotia, anava de que ha rebentat aquell dia de pujar a xerxa i ell no m'ajudava gens. I vaig dir el dissabte, dimarts vaig dir al patró, dic, jo me'n vaig. Sí, xerxes. I a mans ho traiem. Posàvem dos a la popa de la barca, agafàvem el cacet, pujàvem les xerxes, i jo feia una abraçada, i aquell, tens costat, i feia una altra abraçada. Però quan m'agafes, que agafes tu, com que la tens, ja fas una miqueta i li ajudes. I aquell me dava, i per això ja va tenir raó, no l'ou, que no hi cabria temporada, i vaig fugir per això.
2: A l'escola, sortia d'escola, i quan venia al carrer per avall, hi havia un que feia remendos de coses, d'olles i coses, no era cosa de ferreteria, era cosa així. Era... I aquell home era francès, aquell home. Aquell home tenia perdius penjades dins el taller aquell seu. I es veu que ell va veure que jo m'interessava en allò. I em va començar a agafar. I un dia va venir a rear amb un pare a veure si quan de ballars d'escola me podia fer una hora d'escola de reclam. Diu, perquè avui no l'ha tocat encara, que poc. Diu, i ja el toca bastant bé. Ets a fer ell, ho fabricava ell. Jo el tenc en aquest reclam. I fa 80 i cosa d'anys que el tenc, perquè el vaig tenir quan vaig anar a combregar. I ja el tenc, ja el té Lluís, el té net. Això, aquí hi ha un truco. I molts en això no ho han pogut aprendre. La perdiu té 5 cants, 5 classes de cantar. Reclamar, escotxinar, renyar, serrar i fer la lloca. Fer la lloca era el principal que necessitàvem en aquell temps. I la lloca és mala de fer. Una cosa que sí, és mala de fer, però si la fas bé. Nosaltres en aquell temps teníem la perdiu molt esquiva. Aquella esquivó, aquella locura que tenien els animals agafats de grossos, era molt, molt diferent, molt, molt problemàtic, allò. Van ells, de més d'edat, ja ho fan, agafaven la perdiu dins de juliol. Normalment neix dins de juny, o al final de maig, entre juny. 4 o 5 setmanes així, agafaven aquelles perdigotes, les posaven juntes, dins una gàbia, se'n podien agafar de dues o tres bandes millor, i tu vigilaves. Aquella perdigota no t'enganava mai. Aquell animalet no són tots iguals. Hi ha germans, n'hi haurà 10, n'hi haurà 12, però hi ha aquells 2, 3, 4 en diferència. Pues nosaltres som aquells que han d'anar a cercar. No arreu, ho han de triar. Fem la temporada, aquella gent fa la temporada, i els animalets aquells que daven, una monada, plomats, bueno, i llavors els aprovàvem en el camp amb una femella. Mascle no n'hi podia haver. Vides a una femella tota sola. Aquella femella tota sola caçava els polls aquests, i si els polls fan bo, no em portava fer res de res. Allò era un perdigotàs. Jo he caçat 84 anys, i els 84 anys he fet això. Veure com ho fa aquella gent en aquell temps, era més segur que avui, amb molta diferència, perquè venia que et fa tot l'estiu, aixut, i la primera aigua que fa treu un fumet, de tant sec que està, treu un fumet, però quan està bé aquella terra s'ha de plomar els perdigots, tant si és per febrer, com per març, com pel que sigui, però aquella de terra t'ha de donar l'altra. I tu, quan t'hi has de bretar la terra o t'hi has de fer cosa, és aquella terra i cap més, d'aigua del cel, no de grifo. No? I allò, que me diguin el que vulguin, però allò era moltíssim bo.
3: Ell es fa les casques de sangs, anava a caçar tors, jo també anava a caçar tors. Anàvem a la torre nova, a l'escot del Jai, li donen llavors. Cada matí me feien xicar per anar a acompanyar la meva mare, perquè no anaves tota sola, i anàvem a caçar tors. A vegades engafàvem, a vegades no, i ja va fer-se de son, aquesta son, també. I no era, no sé què tenia d'anys, tenia 7 o 8 o 9, a peu, sí, no, llavors no, hi havia bastantes dones que anaven, sí, però esturaven més pres que nosaltres anaven més enfora.
2: Allà venia que quan naixia serva del camp agafaven tots, fos qui fos, herba del camp, hi ha panconia, hi ha llençons, hi ha herba prima, hi ha una varietat d'herbes. Pues, si se perdiu, menja aquella herba, no de més beure, perquè l'aigua és el que fa la diarrea. Per això me va telefonar, que va venir la tele, i ho van dur al Canal Plus, que jo vaig dir que quan podia i teníem herba del camp, nosaltres, per dir com, no hi havia comparatives, no hi havia res de so, però sempre mos ha tirat el gra. No el penso. El penso veuen 3 o 4 vegades i amb el gra, si veuen una, serà tot. I és el que s'hi toca. I se posa més fort i és una diferència grossa. I aquella gent l'havia viscut de tant d'anys si sabien cert que allò anava bé. I la televisió va voler un antic i dos de més moderns. Els dos més moderns van fer en Tòfol Gomil, el president, i en José Ridabets, aquells dos. Jo vaig haver de fer matar la parella, mascle o femella i mascle. Primer maten sa família, llavors es van matar mascle. Després d'allò, com que tenien la càmera, que ella és molt grossa, és molt mal de tapar la càmera, que havia de ser dins un arbre un poc gros, i forrar-la molt, jugar-hi un poc, perquè no era fàcil. Per dir, són esquives. I vaig fer a matar el mascle i femella. Llavors es vaig dir, dic, ara, diu, ara que podria agafar un mascle en ses vagues, a veure com agafes el mascle. Dic, no. Dic, agafarem el mascle en ses vagues, dic, i agafarem sa femella. I com sa femella, com? I sa femella no ve a fer baralla, no. Sa femella ve a veure-la. Sa femella són xafarderes. Dic, venen a veure com fan sa baralla els dos mascles. Dic, jo aquí faré una menjoa i taré unes rames, posaré una vaga aquí que farem sa femella, i allà agafarem el mascle. I va anar prou bé, van venir dues femelles, em vaig agafar una i van agafar el mascle. Jo ho van tenir bé.
4: A Sant Agustí anaven poc amb els tors. Eren bascans i fura i coses d'aquestes. I anàvem els diumenges. Escopeta tampoc no n'hi havia, no en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí, quan vam ser homes. Ah, no. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps, fèiem feina fins que feien els dissabtes i, com ara avui, caben molta gent cap a divendres o vespre ja. I llavors, es fa feina de dia.
2: Dic, vos faré venir un mascle i jo un tros, que no hi ha mata, que és net. Faré una monjó, el mascle aquell, aquella perdiu i ve tota sola, anarà damunt aquell còdol. Jo me tiraré dins aquí, que és marina. No t'haré cap ram, s'estidor, perquè si t'has un ram et veuen, ja saben qui has anat. No tiraré cap ram, però de bo set sabates, de bo peus, a una vorera que hi ha un puesto que hi ha un reposallat, li posaré una vaga i agafaré el mascle jo, aquí. I vosaltres ho gravau. Ui, que aniria bé això. Això seria un èxit. Ho entendim tant. Si no ho intentem, no ho sabrem. El mal de fer nau vius, que són esquives. I ho van fer, va venir, i va venir el vol, va rodar un poc per allà de vora, i ells, el munt de còdols que els tenien, i damunt el munt de còdols que els. I era 50 passos un fora d'això. Jo li vaig fer amb el reclam, que molts no ho fan, perquè no han tingut l'oportunitat d'aprendre-ho. Jo vaig anar amb aquella gent, me necessitava molt, i jo hi anava molt, perquè fes les coses prou de bé, es veu, i fes les coses bé. I allà volen el cant fosc, per fer aquesta cosa, volen el cant de redoble, de mascle, que sigui fosc, i fer la lloca. I va venir tot d'una com un bol, que ho va agafar, i quan ho van tenir agafat, dic, jo ara no puc sortir, heu de sortir vosaltres, i me gravau. I va ser la manera que van comprovar que feien aquestes coses. Dic, i en aquell temps posàvem blat cuit d'enguany nostre, per diots, donàvem blat, donàvem llentrisca, donàvem olivó i a glà, si n'hi havia de glà, però el millor de tot era la mola, però la mola era més bona per nosaltres que no per perdiots, va. Però dic, la mola i la glà és molt bo, engreixa molt, però no té la força que té la mola. La mola escaufa, la mola si té llum, que pugui menjar, que ella pugui, que tu puguis donar a la mala en el perdigot quan té encens el llum al vespre que arribes de la feina. En una setmana això tens el perdigot dalt de tot. I el perdigot perquè l'olor ha d'estar al 100%. Això que agafes un guany, un perdigot polit per Nadal, te'l deixes fer. I aquell perdigot promet. I el provam l'any venidor el podran fer molt bé. Perquè no té celos que toca. I si el perdigot té celos que toca, no l'escalibra mai. Tu pots esgarrar un tir. Te pot passar una cosa o l'altra en les vagues. Però si el perdigot està calent i és un perdigot de bo, no l'esclives.
5: Sí, hi ha tors i vaig, però no gaire, no. Només hi vaig els matins i agafo 4 o 5 tors i per avall. Però el que més que m'agrada és els cans en conis. Ahir va ser el darrer dia que van anar a caçar en conis. Dissabte em vam agafar 9 i ahir em vam agafar 4. En cans, eh? Si no els agafen els cans, no hi ha escopeta, no? Que s'espavilin els cans. En cans, pràcticament, hi he caçat tota la vida. El que passa que ara fa un quants anys, no sé, t'ava de 15 o so d'anys, que no hi anava a caçar. Però llavors em vaig racionar amb un de ferreries que li diuen en Vicent, de la llenya, i ara anava amb ell. Però com que ell té molt de cotos i té cans molt bons, perquè és la veritat, enguany el van convidar molt a Santa Teresa, de Favàrits, aquí, o de Cavalleria. I era convidat, i ell convidat no pot manar ningú. I em diu, saps que jo tinc un amic de Ciutadella i cerca un que li faci company, per sempre hi va tot sol. Ai, no vale. I vaig molt amb aquest de Ciutadella. Ara dissabte hi vaig anar amb ell a Cavalleria i dic, bueno, jo que no tinc que poder venir, i diu, bueno, jo el diré en Nito, un qui té escoto, i li va dir, bueno, bé, que vengui. Però... I ara, quan que ha acabat, ara el dissabte Nadal comença els perdigots i capen els perdigots.
2: S'han acomodat massa, la gent. No vol posar terra, perquè és terra en bruta i és feina. Però se perdiu. No ha nascut damunt sa l'ambre, ha nascut damunt sa terra. I això és la naturalesa. Això és el polit de jo descaçar. Que llavors nosaltres allò caçàvem amb escopeta i caçàvem amb vagues, perquè no havien tingut llicències mai. I quan van muntar sa fira, en Tòfol Gomila, el president, per això és una figura que està molt, ratlla molt bé i va poder alcançar les llicències que no n'hi havia hagudes mai i va poder alcançar l'escopeta, la llicència, i n'hi ha, i avui tot el dia, tots els caçadors que veus, és una monada, tothom junt en s'assenar en sa mà, i amb el perdigot en sa mà, i el més polit, els altres ho feien. Però els caçadors del vol, en els perdigoters, en aquell temps, ara no, però en aquell temps no m'ho podien veure, perquè deien una cosa, i jo els hi feia el contrari. M'us deien que quan se perdiu, quan arriba Sant Antoni, canvia els celos. I nosaltres mos pensam una cosa i és altra. No és el que molts diuen. No és així. el mascle que té la femella seva ja la decanta. I els caçadors del vol d'en Voltros nau a matar la femella que va tota sola, qui és la que toca es criar. Jo et diré com és que l'any venidor nosaltres anem i matem aquella femella. És vera, no és mentida, és vera. Aquella femella és tota sola, allà no hi ha quedat cap perdiu. I l'any que ve hi ha ranxo. Que és aquest misteri? De què ve això?
4: Per venir a vos, que l'any passat, com que no n'hi ha hagut, només hi va dues setmanes, hi va tots, i res, no hi anem. Llavors, puestos, com era Vinigaus i Tobuges, Tornova, i comptaven amb els sols. Ara, com que ha passat ja, no ens deixen vendre, i res, no. Però llavors sí. Quan van ja a Vinigaus, hi vaig anar perquè ell era pagès, Vinigaus Nou. I vaig anar allà a caçar, i sempre seguir caçant. I fa un quant d'anys, jo, perquè deu fer una cinquantena d'anys, ja, o no?
6: De
4: què? Que tu has de ser per Vinigaus.
6: Fa més.
4: Fa més. I el primer any que ell hi era, i vaig anar a caçar, i vaig seguir caçant. Ja havia caçat, perquè quan estava llogat vinyet, jo també vaig caçar. I...
2: Vaig agafar dos germans, que un és mestre Rafael Guanyalons, qui va ser president o va ser cosa de la fira de la perdiu del Mercadal, i tenia un germà, Antoni, i aquests dos jo els hi vaig dir, dic, bueno, això ho hem d'aclarir. Ja n'hi ha prou de dir mentides. Això ho hem d'aclarir i ho declari vosaltres. Dos al·lots serios, dos al·lots una monada, caçadors del vol. Ells estaven al lloc a Vinigau Nou. Nosaltres estàvem a Vinicudellot. Diu, i com ho hem de fer? Dic, no passeu cap pena. Diumenge de matí, que no sereu a les cases, tots dos tenien escopeta. Jo vindré en dos perdigots. I jo quedaré a les cases i vol tornar a caçar. Jo vaig agafar dos perdigots de Vinicudellot, en don, un a cada un, a ells dos. Un va anar a un puesto i un altre va anar a un altre. Un em va matar dues, de perdius d'aquestes tot, que anaven totes soles, en Rafael, i Antoni, germà seu, em va matar una. Pues s'any venidor. Amb així no va haver de m'estar dir res. Van fer una reunió, jo hi vaig venir a escoltar-ho, que es quedaven, i ells van explicar que el que dèiem això era veritat. Era bo i havia estat tota la vida això. Allà on ja se perdiu qui va tota sola, el viuda, qui la mates així com vols. Allà hi ha una parella, però aquella parella no entra en combat amb el perdigot que dus tu, perquè està molt gelós de la família. Jo vaig néixer a Sant Golidor. Sant Golidor van tenir un missatge que era un altre dia, en Llorenç, et sort, i ell era com un mag de sort. Clar, jo m'agradava molt allò, sabia que reclam m'anava molt bé, ell tenia perdigots molt bons, i els diumenges, perquè llavors anàvem els diumenges, no com avui, que hi van cada dia, ensenyava un ase que tenia mon pare a l'estància aquesta, Sant Golidor, i m'ho anàvem cap a Vinyetzon. Clar, a Sant Lot sentia si hi havia cantaven perdius o contestaven perdius. I cada vegada que anava a caçar volia que jo hi anés amb ell, i és normal, és corrent. I en aquest temps eren pobres, hi anàvem els diumenges de capvespre,

0: I allò, no sé, m'ha aguantat que encara no ho he pogut deixar, que quan ho deixaré serà la mort. I aquestes coses jo em fa molta falta.
1: Però quan vaig anar a Vinigaus, nou, hi havia un home que li deien en Xip Mollet, que era qui feia de guarda del que llavors era molt vell ja, i va dir que un any no havia entrat els filacs. No en va venir cap. Però com en guany, que tot d'una, segons ells, perquè jo no ho vaig provar, segons ells, en guany hi va haver dues setmanes prou torts, i de golpe por raso se'n van anar. I és perquè no hi havia menjar, i no podia, i el tort no ve perquè l'agafem, no, ve per menjar.
0: Jo vaig començar feina, que era allò, era el missatge va posar malalt, i no ho tenia gaire bé, jo... Antes d'acabar l'escola, no tenia 7 anys, ja vaig començar a anar a fer feina a Sant Golidó, a mon pare, ajudar mon pare a pasturar les vaques i anar i aquestes coses. Jo a escola no hi anava mai. Mai. No podia anar a estiguir allà, no. Però aquest home era francès. I aquest home... els vespres a Sant Miquel Nadal amb nosaltres, que ara hi som a Sant Miquel Nadal, ara fa la balada més llarga, feia escola de repàs. Li diuen escola de repàs, però llavors no n'hi havia de repassos. Llavors ell tenia una taula redona, mos posava les cadires allà i me va convidar jo, va venir allà amb un pare que venien aquests al·lots i eren amics de llocs a prop del migjorn i agafava 14 o 15 al·lots. I els vespres mos feia fer dictat, mos va mostrar un pot de llegir i un pot d'escriure i és el que sabem. I això va ser en Andreuito. Noto, li deien al senyor Andreuito. I ell tenia el tallaret aquest i... Era com que fos el segon pare meu. Venia i deia que me deixaràs a Magí avui que vespre d'anar a caçar jo i ell. I ell era perquè jo tocàs el reclam i ell tenia escopeta. I ho van fer molt en això. Però aquells homes van fer que el bocà la faig jo, que tot ve. I va acabar en no res, en no porarinar ningú, ni en Ballorans, ni en Andreuito. Però aquells homes me van deixar una cosa plantada dins jo que no ho puc deixar. Sí, ara te'n contaré una cosa que me la va mostrar Llorenç. Hi ha unes tanques, aquí on hi ets invernaderos avui, que li deuen les ferreres. Les ferreres eren dues o tres plates de vora l'antigot de Sant Golidó. I ell ho sabia, jo no. I ell me deia, et tenc que mostrar una cosa, però si no hi són no te'l puc mostrar. Però aquí venen a dormir una parella de perdius. Diu, i vull que ho vegis tu. Si un dia venim aquí, nosaltres duem, fèiem allà dalt, van sembrar les tanques aquelles, i un dia me crida. Diu, avui hi són. I va fer un forat ell un poc, a un portell. Diu, que et veus bé? Sí. Que et veus totes dues? Sí. Aquell d'allà és el mascle. Diu, aquell és el que t'has de mirar, tu. Diu, i sabràs si un dia te demanen una cosa o

0: aquells que fan les perdius quan tenen els cilos molt adelantats. Diu, mira-te'l bé, diu, si badam tots els meus voran. Però ell me deia, vam esperar que fos ben fosc. I ell me deia, el mascle no lleva la vista de damunt la femella, sempre és la femella. Diu, ara li falta en aquest una setmana, no tant, per començar a pondre la femella. Estan molt gelosos. Diu, i quantes tenen els cilos aquests així? Diu, és quan ponen. Diu, i quan ponen? Diu, el mascle posa a cantar. Diu, ha perdut la femella i canta, diu, a vegades en la balada, en la lluna, i tot, canten. Diu, i fan una altra cosa que tu no la saps. Jo, clar, jo que allò era vera, era segur. I me diu, molt prest veurem el perdigot que es passeja per aquí damunt. Qui canta, qui canta. Els vespres fosquet, o el matí de bona hora, o mitjan dia, diu, i és perquè no saps ni on estàs. Bueno, i ho vam seguint allò. I ell va anar posta a vegades allà per veure-ho.
1: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

puja a l'espai de l'alegria mort i cus la pell de les ferides que inevitablement

cuinons i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si sí, avui... no hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya, no?
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental, senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem a
2: posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè amb gel. Un cafè amb gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Té el doble de lletres, supercomplicat.
0: Cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara. Sí, sí. Allà cada un l'agafat.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just... No te fotrà si estiu a l'aire o...
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I les vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vino, cafè.
2: Clar, després 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
0: sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh?
4: I
2: per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai, de dir no vull.
4: No lo hablo.
2: No, jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa la vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo. Uy,
0: hostia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellano, por favor. No puedo.
2: Estic
0: no puedo.
2: Visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan
0: te
2: diuen en castellano és un moment de tensió. Clar, jo ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, jo m'han dit, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables de l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està. Hòstia, no
1: ho
2: toquis,
1: no te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
4: No, un calamar. Això ho fan a València.
1: Un
4: calamar al manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
4: Un calamar, una patata...
0: Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego,
4: una piloteta...
1: És un simpà simbòlic, perdó, un sansapà...
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Bueno, poseu vots les piles...
0: Això ha passat...
2: Que volen centesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí el tema és això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada que algú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: És el que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
4: Sí.
1: I tu li apuntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres. Va.
4: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
4: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, això és un tema que no havíem...
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar. Tu, sí, si arranca a córrer.
4: Jo vull sobreviure.
1: I tu et faries, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquilo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més d'acord. És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, si tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres et surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No es ve, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa.
4: Manzanilla.
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Ah, això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin, que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència.
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
0: està.
2: Fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa.
2: Mos hem de fer respectar.
0: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno. No sé, això no sé si ho aixecarem, ara.
2: Sí.
0: Perquè lo de
4: aixeca-vos.
0: Lo del vi no, es publica qualque suggeriment.
1: Vivi. Allà que pagar les consumicions, de sobretot.
0: Pagau, o sigui, ara...
1: cabrons. Hombre. I deixa propina. En André, que us dic que vos conto en quant.
4: Un 10%.
1: Cançó.
0: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
2: Clar que sí.
0: Digues, que m'ho presentes?
2: La gran esperança roja, de Senyor i el cor brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
2: No, brutal, brutal. És brutal, és una cançó brutal.
4: Tens malalts!

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: que van d'escoltar Power Trip, una cançó del disc Monkey Off My Back del 2009.
1: A continuació, escoltam a Mosh, una cançó del seu disc del 2008, Els Dots Sols.

Faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa contra els de dalt. Destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important. Per jo estar aquí disfrutant el present. Que en un moment ja serà passat. I no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, despesa en

0: Bar de Llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps, i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: Fet aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'antiguitat. L'antiguitat, aquest tema que mos fascina des de temps immemorables. D'on venim? I com eren les persones que mos precedien? Per què mos interessa tant l'antiguitat grecollatina? Com es viu des de l'acadèmia? I com ho viu el polit general? Ens entenem realment? O només n'extraïm el que hi volem veure? Mites senzills que es venen com a historietes, inspiracions per pel·lícules de gladiadors... Per què estan desidealitzar tant l'antiguitat clàssica, amb aquesta idea de qualsevol temps passat va ser millor? I quina és la relació entre aquesta idealització i els feixismes? Per què els gimbres s'han tornat boixos llegint Marc Aureli? En definitiva, avui mos centram en la nostra relació amb l'antiguitat.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 al Castro de Mou.

0: Tota la informació al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Han passat prop de 40 anys des d'aquell concepte de desenvolupament sostenible que Nacions Unides va difondre arreu. Però els temors en la distorsió de l'expressió s'han anat complint i encara hi ha gent que ho equipara amb el creixement sostingut. Els antics filòsofs ja deien que quan les paraules perden el seu sentit, la ciutadania perd la seva llibertat.
0: Època de muda. Capítol 61. Distorsió sostenible.

0: Creixement és construir més cases. Desenvolupament és que les cases siguin assequibles a la població resident. Creixement és augmentar el nombre de turistes. Desenvolupament és habilitar eines perquè el turisme no es massifiqui. Creixement és incrementar les xifres del producte interior brut. Desenvolupament és que la gent pugui arribar a final de mes amb dignitat. Els anys 80 van generar molt de debat en termes ambientals. Eren temps de les pluges àcides, del forat a l'ús de l'Antàrtida, dels residus nuclears, que encara hi són, de guerra freda i crisis petrolieres. S'abordaven els límits del creixement en un planeta finit. Per això es va apostar per parlar de desenvolupament. A l'època, Menorca lluitava constantment per salvar diversos espais naturals de la depredació urbanística. La idea de diferenciar la qualitat de vida del creixement ja estava incorporada en molta de la gent que es mobilitzava en aquells moments. Els llocs que gairebé no tenen economia han de créixer, com ho han de fer els infants. Però quan ja s'ha arribat a uns llindars adequats, continuar creixent només genera problemes sobrevinguts. Externalitats els anomenen. Com una persona de 30 anys que pretengui continuar creixent en altura.
1: El increíble hombre menguante.
0: Front d'aquesta idea sorgeix el desenvolupament com a concepte qualitatiu. Una persona adulta pot engrandir-se més enllà de l'aspecte físic, incorporant coneixements, habilitats socials, comprensió holística, procurant una alimentació sana, participant de les iniciatives culturals, associant-se per tenir més força cívica. Quan tot això es fa sense hipotecar els recursos de les generacions futures, és quan es parla d'un desenvolupament que es pot sostenir en el temps. Alguns lingüistes, veient venir les confusions interessades, van aconsellar usar directament el terme sostenibilitat. Creixement és posar regadius amb adobs químics i pesticides. La sostenibilitat és que hi hagi aigua als aqüífers i que sigui potable. Creixement és pretendre cremar els residus o enviar-los a Mallorca. La sostenibilitat és reduir el rebuig i reciclar de manera intel·ligent. Creixement és haver de tornar a engegar els motors antics de la central elèctrica a l'estiu. La sostenibilitat és modular l'avinguda de gent per reduir les emissions atmosfèriques. Ja n'hi ha prou, tenim dret a una Menorca digna, va ser un dels eslògans que van sonar pels carrers menorquins en aquells temps. Hem aconseguit preservar les zones naturals de més importància. Però tenim un problema amb el metabolisme de la nostra societat. En els darrers 15 anys, hem augmentat un 80% el nombre de turistes. Amb els turistes ve també tota la mà d'obra de fora. Per això s'acaba l'aigua, no basten les plaques solars i l'abocador s'ompli a un ritme alarmant. És imprescindible mirar de tenir criteri perquè no ens enganyin confonent la sostenibilitat amb el creixement. Menorca s'ha de mesurar en termes de qualitat àmplia, no només de quantitat.
2: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: estem molt contentes avui acompanyades d'en Aleix Rengel. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Benvingut. Com estàs, Aleix?
1: Gràcies, estic molt bé i molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Que bé. Doncs per començar, què et sembla aquesta cita de Shakespeare, això de que va escriure sobre que el món sencer és un escenari on tots som mers actors?
1: Doncs molt universal, com tot el que escrivia Shakespeare. La història és que quan diu que el món és l'escenari i nosaltres, els actors, el que estem dient és el que parlàvem fa una estoneta, tu i jo també, no? Que tot va relacionat, l'art, la vida, les persones, d'aquí surten les històries, els personatges, les comèdies, els drames.
0: Clar, també, de fet, del teatre un poc ha d'assumir aquest repte de representar al teatre el que és el món, tots els homes i dones que ens podem trobar a la vida.
1: Sí, sí, perquè si no, no tindria cap sentit. I és curiós, no?, tal com està el món i tot el que estem vivint últimament, hi ha una cosa segura, el teatre. Uh-huh. El teatre no mor.
2: Escèniques i didascàlies, les arts escèniques a Menorca amb la periodista i actriu Carol López. Ja disponible a Ràdio Far.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No. Brut.
2: Ai, l'eufòria. L'eufòria és un estat emocional caracteritzat per una sensació intensa de benestar. Alegria i entusiasme extrem, com ara mateix, no?
3: Sí, sí. Així estem.
2: Així estem. Sol estar associada amb una gran energia i optimisme i pot ser provocada per situacions positives, èxits personals o bé per substàncies que afecten el sistema nerviós central. Això troc que vosaltres en sabeu bastant. Veig restos aquí de...
3: polvorons.
2: De sucre.
4: I substàncies.
2: Us asseguram que en farem un estudi dels efectes. En canvi, en alguns casos pot aparèixer com un símptoma de trastorns mentals. Tot i ser una emoció positiva, una eufòria excessiva, que és el que ens passa a nosaltres,
5: massa eufòric,
2: pot desconnectar la persona de la realitat i provocar conductes imprudents, com per exemple anar de viatge a Menorca en l'estiu.
5: Anar a la platja.
2: Directament.
5: Directament.
2: Només a la platja.
5: Només a la platja.
6: Compres un abonament pel Crank Festival el mes de gener i després dius no, que no hi ha ningú. Bueno,
2: Vindran grupes d'aquests de arrascar guitarres.
6: Guitaga.
2: Guitaga?
6: Guitaga.
3: Guitaga. Ser un de persona tota sola i comprar-te un pernil salat per tu.
2: Ho dius per experiència?
3: Sí. Fa un mes que menges el mateix pernil.
6: Eufòria no es diu. Té una paraula i no és eufòria. Saps?
3: No, jo vaig tenir un moment d'eufòria i vaig dir aquest pernil ha de ser meu, estava d'oferta.
5: Me'l puc menjar jo tot sol.
3: I, exacte.
2: Era perquè estava d'oferta, no perquè tenies ganes de menjar-te pernil. Per tant, això...
3: Tot mos condueix
2: no sé
3: a l'eufòria.
2: Si seria...
3: L'eufòria no la produeix una cosa tota sola, tot mos condueix.
2: No és un debat, això. Pedro, aguanta. Moments eufòrics del públic que tenim aquí entre nosaltres. Vinga, va, moments eufòrics. Està en directe aquí. El que us perdeu és que no esteu aquí. No ho hem anunciat, però és igual. Us ho perdeu.
7: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'or. Tu que és bo, sí?
2: Sí, va.
1: Ai, mira, ara m'ho fer una volta. Com és bo, l'elefant?

Dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campanes.

0: Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls,
1: Exacte.
0: d'alguna manera.
1: Sí.
0: Hi ha algo molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant
0: Ets molt jove.
1: i estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Conten els experts que els humans vam inventar l'economia veient com, a partir d'un gra de blat, sortien espigues plenes de sements. Les primeres idees plantejaven aprofitar aquesta generositat natural per incrementar el benestar de les persones. Però es veu que, pel camí, ens vam desviar una mica.
2: Època de muda. Capítol 11. Produir o extreure.
1: En aquells temps, l'explicació vital era que l'astre sol fertilitzava la terra, i això provocava un broll de noves existències. El blat ens agrada molt als humans. En els darrers temps ha tornat a guanyar hectàrees a Menorca. També agrada als ocells. Hi ha molts altres éssers vius. Podríem deduir que si surt molt de blat és bo per a tothom. Aquest va ser el camí filosòfic del tema que analitzem. Quan una cosa és bona per a tothom, no s'ha de discutir gaire. Però si un raonament deixa de discutir-se durant molt de temps, acaba sent un dogma, com així va ser. Una vegada acceptat que és bo anar produint de manera creixent, comença la competició per veure qui en fa més, siguin béns alimentaris, estris o serveis importants. Amb això, l'explicació vital canvia. Ara és el treball qui fertilitza la terra. El treball, ja se sap, és cosa només dels humans i passa a ser la base de la riquesa. Se li donen dues voltes més a la rosca quan s'acorda que tant treball com terra es poden adquirir si es té capital. O sigui que, si tens capital, ja no cal que sembris blat. Basta que el compris i el revenguis. Ara ja no es tracta de generar aliments o serveis, sinó de generar capital, comprant i venent, i acumulant. Mantenim, idò, el dogma de la producció. Com més, millor. Però cada vegada ho aplicam a coses més etèries, com els actius financers, com els paquets que es mouen al món borsari. Ens hem deslligat de la natura i també de la matèria, sempre sota el paradigma de la producció. Extreure petroli del subsol s'anomena produir petroli, igual que s'afirma que es produeix ferro, coure, neodimi o disprosi. Ho extraiem de la natura, però deim que ho hem produït. No és casualitat. Quan l'ètica se separa de l'economia, els efectes sobre els recursos naturals no compten. Són externalitats del sistema. Hi ha eines per reconvertir aquesta dinàmica, però impliquen lleis i actuacions institucionals. Convé demanar-se qui es beneficia quan es demana de regular o s'afirma que tots els polítics són iguals. Malgrat totes les teories, la realitat és que res en aquest planeta pot funcionar si s'atura la fotosíntesi, que és un fenomen natural, no derivat del treball humà. Igual que els cicles hidrològics o que la termorregulació planetària, el sol continua fertilitzant la Terra. A mesura que ens hem allunyat de la natura, hem perdut coneixement de com funciona. Ara sembla que les platges es tanquen per culpa dels torrents, quan el motiu són les aigües residuals que s'originen a les urbanitzacions. La producció creixent, sense límits, ja ha superat la dimensió del planeta i hi ha moltes costures que es rompen. També ens passa a Menorca. Davant això, hi ha qui planteja la idea de la suficiència, com un concepte de benestar sense tants d'abusos. El futur s'imagina segons la mirada que usem en el present. S'ha de repensar l'enfocament econòmic, abandonar els dogmes i reconsiderar els conceptes. O continuarem sumant turistes i perdent renda per càpita, aqüífers i dret a l'habitatge, perdent benestar, perquè n'hi ha que no produeixen res, només extrem.

0: Bon dia.
1: No, bon dia no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria.
0: Tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Hala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Clar, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, me sona molt... Bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fa.
0: Clar, després, a veure...
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tengui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tengui, sí.
0: I té cert arrelament.

0: Però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
1: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
1: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem. Sí,
2: I no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerrant d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
1: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van al dia i després ens agrada. Ui, i, van, i diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofa. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi sóc d'anar bastant.
1: Tu eres, sí, dos
0: dies. Sí, m'he sempre té oferta.
1: Està, però si vols, si vols vol patrocinar, que envia llenguantapres@radiofar.com.
2: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
1: Amb quin català?
2: Sí. En l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
2: Hòstia. Espera, rebobinam, no ho sentis res, no ho sentis res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
1: Passa que... Després duren 20 minuts.
2: No ha començat... No ha començat encara, en sisè. Encara no ha començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
2: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics...
1: Ui, llavor.
0: ...a dia i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
2: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar i van aplicar sentit terrorista.
2: Exacte. No.
1: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
2: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
1: Ostres, tu.
2: Sí, no, ja em feien judici i tot.
0: Sí, sí.
2: Per què s'ha enviat aquests correus? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí.
1: Pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, sí. amb la geminada i amb accent.
2: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
1: No, crec que jo...
2: De vegada m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
2: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
1: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? I bé, arrencam, no?
1: Sí. Ja tindríem, que demà...
2: Ha trencat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, el dia crític són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els de posar, allà un col que ha dit, els de posar aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
1: També
0: dir, en aquest sentit, no passem pena, no som,
1: mal
0: no
1: de
0: som
1: molts,
0: especials.
1: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova i bé, 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
2: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
1: bueno,
2: me tenen
1: 2017 ja.
2: Ara,
1: 2008.
2: Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
1: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
2: estudiant. Per fer accents diacrítics.
1: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, hi va haver...
2: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina...
1: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
1: Correcte.
0: Us en recordeu? I vam estar ja mig any.
1: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, va ser. Això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
1: Però si només són 15, són bons de prendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? A part d'en Cristian.
2: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
1: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
1: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta, molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxx, també allà anava ple. I...
1: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
1: Perquè passa que,
0: clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
1: Quants n'hi havia antes, aquí, diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
1: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc
1: més. I perquè es va queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
1: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
2: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic els qui m'ho sobreviuen i després xerram de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
2: Vinga, apuntau.
1: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu 10, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és 10.
0: Exacte, és especial, i és especial i d'un un accent especial. És quan t'has d'arribar a ser. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
1: Clar.
0: Quan t'has verb, desver ser, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? Si, quan t'estic dient quin du, només endú en aquest cas.
1: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
1: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
1: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim el dels bons de
2: descompte.
1: De descompte d'aquest. Sí. És singular com és?
0: Bo.
1: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
1: Continua. És que no és bo.
2: Però, si és un, també és bo.
1: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
2: 10 euros.
1: 10 euros, ja. Ara ja s'ha acabat. Quan t'han tragat. Perdona, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte.
1: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En mm-hmm. canvi, no en du quan és la conjunció.
2: Tu, ja anant per la meitat, i aquests ets a la vida, eh?
1: Sí, bien, aquests, bien, sí, Cristian, sí. Bien.
2: No, no, ja veig, bé.
1: Bien.
0: En duï metge a la meitat, crec. Sí, bueno, estem
2: ja... N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
2: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
1: Sí, així.
0: Pere punyetes, eh?
1: Pere punyetes.
2: Pere punyetes, molt bé, ben dit.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
1: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du. No, a mi no m'és igual, perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
2: Ja, no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
1: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
2: Ja. O escrius castellà, tu també?
1: Sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. A vegades toca, eh? Sí. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra, una setmana abans...
3: Es guardava no en secret amb metralladores allà. Jo,
2: què vol dir, que filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que hi duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixa-mos el diacrític. que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
1: Wow.
0: I jo crec, jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, Sol continua mantenint el diacrític. Son, desverb ser, també el manté.
3: Et son va accentuat.
0: Sí, et son va accentuat.
3: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc.
1: Vale.
0: Té, desverb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a l'acció d'usar, també en dur.
1: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra, quan us xerro, quan us xerra de vos, en aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en dur. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
1: Vale.
0: Oh, i ja està, mireu que fàcil.
1: T'ha tirat, i jo...
0: Jo també, tots són avantatges, tots són avantatges.
2: Bé, ho aclarirem, o no?
1: Tot s'aclarirà, d'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
1: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'hem perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
1: Que és un joc? No, és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
1: És no que, saps que és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
1: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo, no? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és et soc, desverb ser, que clar, com que són en
1: dur, perquè no,
0: que
1: jo perquè no.
0: En dur.
1: I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
2: Et soc ja no s'ha de posar.
0: Et soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
1: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
2: Una cançó.
1: Com per exemple... No,
2: antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà a tots ben animadets, ja, que es diu Sant Joan és tot i més.
1: Gràcies, Cissé. Més amb accent.
2: Més amb accent, clar.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: messo da ma pezza cremia, so che son preziosi. Ando c'era da mostrare su matto per tutta sa sveina. Que sigui un cas per d'un nou vol dir recebre molt bé sa zaina.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, mos situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellinització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a esglosar-hi que des darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, el que se'n sí, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfets de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en radiofòtica que amb Els colors a l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament et retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que es veu que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en obres de poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de la forma, ja sigui més determinada base de síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que síl·lab el vaig començar a veure d'ús i esmarc, perquè és que síl·lab clàssic català, no? En 4 anys s'assurit, sí, 4 més 6, en mesura, en cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures de que síl·laba és el vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandria de la francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Enginy, càmera i acció. Precursors del cinema amateur a Menorca. És una pel·lícula de l'Arxiu d'Imatge i So. Avui mos acompanya la directora d'aquest interessantíssim projecte, la Magda Temoner. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Un poc nerviosa.
0: Sí, o sigui, sí. Però primera pregunta, abans si estaves nerviosa per aquesta projecció.
1: Bueno, també perquè me resulta un poc raro estar en aquesta banda de Radio Far.
0: Sí, sí,
1: com
0: sí.
1: Saps, tenim un espai també aquí a Radio Far amb la Gavi i normalment jo estic a on estàs tu ara mateix.
0: Pues mira, avui te toca aquella cosa de l'entrevistadora que és entrevistada.
1: Sí. Val, Enginy, Càmera i Acció neix, jo sempre ho explic, de sa voluntat per part d'en Pau Salort, que va ser una de les persones que va ser com sa impulsora del primer Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Sempre em deia, hem de fer alguna cosa amb aquest fons, que és el fons de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, el fons de Don Bosco, no?, que en dèiem, que és un fons audiovisual d'un premi que hi va haver des de principis dels anys 80 fins a finals o principis dels 90 i que després ha retornat de manera intermitent, però sense no molt d'èxit, malauradament. I aquell fons aleshores tenia molt de sentit perquè aquell premi, el Premi Don Bosco, es va fer en un moment en què hi havia molta creació a Menorca de cinema documental, de cinema fet amb Super 8 i alguns amb 16 mil·límetres.
0: De quines dates estem xerrant, més o menys?
1: Dels anys 80.
0: Vale.
1: Dels anys 80. I clar, jo quan vaig anar a xerrar amb en López Casas

0: perfil sorgeixen totes necessitat de parlar de desmoviment de cinefòrums, de cineclubs, que va ser com bueno, el punt de partida d'aquests primers creadors, no? I si m'estic enrotllant molt, m'ho dius, Àlex?
1: Bueno, jo veig com molta informació i me deman com l'ordenes, és a dir, com dius, això ja entra i això no.
0: Clar.
1: Perquè podries fer com quatre pel·lícules, no? Com un seqüela de seqüela de seqüela.
0: Totalment. De fet, bueno, es projecta en un inici havia de durar 20 minutets.
1: Ostres.
0: I acaba sent una pel·lícula de 64 minuts.
1: Curta, me sembla.
0: Exacte. Després de moltíssima feina de retar, perquè sabia molt de greu deixar cosetes fora, no? Hem de dir també que és un documental divulgatiu, és un documental de tall clàssic, gairebé televisiu, perquè la voluntat de ser arxiu d'imatge i so i la voluntat de donar visibilitat a tots aquests fons i a tots aquests directors amateurs, doncs requereix que tingui aquest format, no? Que sigui un documental sobretot explicatiu d'aquell moment, no? De com neix aquesta voluntat de fer cinema, com s'ordena i quins són els principals noms a destacar.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: prisa, prisa que t'encalçarà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina deça aquí davall d'una palmera, escoltant el vent.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa bata.

pressa, els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment. Dormint estones

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en Gau se va

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Dona una cançó de Anna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.

0: Va sentir el que se sent quan se'n va, qui te jura. T'estim per sempre. No et tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això. Branques mortes d'un arbre hermós.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou maquet de l'últim de l'any, l'últim d'aquesta temporada també, un maquet pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé, però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses que l'any que ve, i que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja vull compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no discos del Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuamala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Si fas l'amor al llit de porcellana,

taxes cursen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en els mes d'agost.

Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quantes aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar...
1: Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Apunts literaris. Amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Radio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la en tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Ivan, un jovenet que malvivia una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i que no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Molt bé, tu?
4: També fa temps que l'encalçava per fer-li l'entrevista i al final l'he pogut
3: enganxar. M'has engranat.
4: Bueno, anem a presentar primer avui és, en Bep. Qui és en Bep Teixidor? Bueno, en Bep és una peça clau, jo diria, imprescindible dins el que és el punt que avui a Menorca, perquè crec que si no fos per ell, moltes coses de les que se fan en directe pues, no funcionarien. I aquí en Bep és... Pues, té molt a dir, val? Però bueno, en Bep diran que és una persona de l'O que fa molt d'anys que ens coneixem, van coincidir a l'institut i allà pues, ja hi havia una sèrie de joves que ja començàvem a escoltar pues, això, música punk, els grups que hi havia en aquells temps, i abans xerrant amb ell pues, hem coincidit amb una historieta que vam viure junts, un dels primers viatges que havíem fet així en llibertat, que van anar a Palma de Mallorca a veure Reincidentes.
3: Tu no hi vivies, eh? Pensava, jo, no. Jo va ser el primer viatge que vaig sortir a un concert així fora, però pensava que o un de voltes hi vivia qualcú.
4: Hi vivia en,
3: grup de mitjorners.
4: En Tau.
3: Molt bons records.
4: A Can Tau, un col·lega de mitjorn, sí. I van coincidir i bueno, eren jovenats.
3: Ja veus.
4: Bueno, a part d'això, tu has estat músic, val? Has tocat guitarra, has tocat bateria també, no?
3: Sí.
4: I sobretot la faceta teva ara, sé que te dediques és com a tècnic.
3: Com a tècnic, sí.
4: Val, si vols dir de Bep, anem a xerrar primer un poc dels inicis. No? Tu com comences a escoltar música punk?
3: Pues això de ben jove ja, si tu xerres del 96 o així, jo de ben jove escoltava de tot, he de dir que m'era igual fotre'm una cinta de Public Enemy, una camiseta de cortar-t'ho...

0: Pele.autó presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

I els ocells ja no voltegen, el cel blau per la Roqueta, ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de ciment.

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

tan a prop i tan enfora. El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Però bueno, jo hi crec que el projecte, sí, no vull dir cap mentida. I ja m'ho he dit, que m'és ben igual si una persona et separa i s'ajunta amb una altra i es torna a casar o el que sigui, perquè això s'ha de respectar i et sa vida i mai podem jutjar, perquè dins cada casa hi ha un món. I a vegades podem tenir una apariència de perfecció i darrere són un desastre. I a vegades hi ha parelles que coneixem de tota la vida, que discuteixen per a pam, però després que no els hi pertoquis ni som ni sa dona, perquè s'adoren. Vull dir, va en els caràcters, va sa manera de ser, sa manera de pensar, bueno, són moltes coses. És el gran misteri de l'amor.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts aquí a la Mà de Contes, a Ràdio Farmenorca. Us xerra, com de costum, n'Andreu Llamburu. I avui us demano, sou d'aquelles persones que feu llistes? Sou d'aquelles que necessiteu llistes de la compra, llistes per saber què fiqueu en una maleta, llistes per saber els possibles plans, llistes de possibles restaurants... De què més feu llistes? O, pel contrari, sou d'aquells que improviseu 100% i no hi ha manera de que us pugueu seure a fer una llista? I és que avui el conte que compartim va d'això, va de llistes. Va d'una ciutat on hi havia un home que estava especialment dedicat, és a dir, tenia una feina que era la de fer llistes. Us animeu? M'acompanyeu en aquesta història? Si més no, deixeu que les paraules entrin a casa vostra, o en el cotxe, o allà on estigueu, i us permetin imaginar com seria aquesta ciutat de les llistes. Va, comencem. Activeu imaginació, obriu el cor i que el conte faci la resta.
0: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i públic general. A més de l'Aula DOC, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DOCFES.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Tot seguit, una cançó de Posidònia del disc Músiques Mediterrànies enregistrat el 2017.

i el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger, i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començam aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: Ah, en Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és, clar, ets l'únic que queda i ets l'únic que mos pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar. Que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor d'ajedrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc d'ajedrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. Però com que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Migjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Lluís Valtuenya i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Doc Fest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al Claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Molt bé, benvinguts i benvingudes a un nou capítol, una nova entrevista de Gris Mitch, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest. Avui, en aquest moment, tenim a Pau Jaume com a entrevistada. Pau, encantat, com estàs?
1: Encantada, gràcies, molt bé.
0: Pau Jaume es destaca com a fotògrafa analògica i artista visual i té, a més, en aquesta edició una presentació vinculada als efectes de la Dana de l'any passat aquí a Mercadal. Com te trobes tornant a Mercadal amb aquesta proposta estètica i fotogràfica?
1: Bueno, jo visc a Mercadal i va ser el moment també, no?, que va passar el meu projecte documental d'aquesta part del Dana, va ser en el moment en què va succeir, va sortir el poble, no?, i ens vam trobar amb tot el rebombori, tot remullat i bueno, va ser un poc portar, no?, la part més documental, doncs dur-la també amb la participació dels altres artistes i crear una peça, bueno, cadascú un poc més d'instal·lació, pues, documental i representar diferents realitats, no?, d'aquell moment.
0: Com va ser el moment? Recordes com vas decidir agafar la càmera en aquell moment i quines van ser les primeres sensacions?
1: Jo la càmera l'agafo molt sovint, sempre que puc. Llavors va ser el primer que vaig pensar, vull dir, al final. Són fotografies a mig format, amb una mamilla, vull dir, també és un altre tipus de fotografia no digital que potser estem acostumats a tirar molt més ràpid i, bueno, són escenes també com l'escena en si es va crear sent bastant més lenta, no?, que no va ser algo com tan caòtic, sinó tan ostres, està passant això, la gent, hi havia més tristor, hi havia més pausa també per poder fotografiar, no?, i parar-me i crear aquestes imatges documentals del succés.
0: Un poc el format també te va portar a pensar què volies retratar, vas tenir temps per pensar.
1: Sí, bueno, el format sempre és molt rumiatiu i alguna imatge, per exemple, que es veus un home que està davant del canal, no?, del riu, que aquest home portava una bona estona mirant, no?, l'escena, perquè realment eren escenes de contemplació, no?, o sa gallina que està el cap així tallat a la porta. Bueno, són escenes que romanen molt més temps, no?, i que van roman molt de temps, inclús arreglar, no?, aquests espais també ha sigut una cosa a llarg termini, vull dir. Però bueno, en aquell moment sí, tenir temps per fotografiar i mostrar, sí.
0: Penses que allà, entre la teva elecció de fotografiar amb una mamilla mig format, amb més temps, i la velocitat que tal vegada té una fotografia digital, com dialoguen aquests dos formats en la teva intenció fotogràfica, en la teva...
1: O sigui, a part de dialogar en velocitat, també dialoguen en quantitat. Perquè jo d'aquell dia vaig treure 30 fotos, dos rodets, i és el material que tinc. Llavors, bueno, potser, no sé, la fotografia digital al final se crea molt contingut que no acabem ni de veure ni d'anar més enllà, no? Si no creem i no ens hi parem. I a mi la fotografia analògica me permet també parar i recordar molt més en aquell moment i donar potser la importància o treballar les fotos amb una lectura molt diferent que no tenir les 500 de la mateixa tarda.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí, que moltes vegades passa que són ben iguals, no?
1: Sí, hi ha com també una sobreinformació, una sobrecàrrega, no? Ara també ho deia en la xerrada amb en Joan Fontcoberta, i el fet de crear tanta imatge després no la consumim, no? I jo m'agrada crear imatge per consumir-la i bueno, tant per documentar i consumir-ho, exacte, amb més lentitud, no? No amb tanta rapidesa.
0: Hi ha
1: alguna
0: recerca de reflexió, no?
1: Totalment, sí. Reflexió, observació i contemplació.
0: Penses que en aquest moment, crec que un poc també la conferència Fontcoberta que s'està desenvolupant en aquesta edició, que porta d'alguna manera la discussió de, bueno, 200 anys de fotografia, hiperexposició a la imatge, com trobes que la teva elecció per altres formats més lents i més vinculats a tal vegada menys fotos, menys quantitat, va en aquest sentit del break que planteja en Fontcoberta?
1: O sigui, sí, jo crec que en Fontcoberta, exacte, planteja com fins quin punt, no?, tenim la necessitat o la comoditat de generar fotografies sense parar i que realment després no sabem ni si les acabarem consumint, no? I a mi, o sigui, el que m'aporta la fotografia analògica, a banda d'aquesta lentitud, és un procés que ja de per si mateix té un revelat, bueno, té un altre procés del digital, llavors és parar, com et repeteixo, molt més en el moment i captar realment sa llum, no?, des d'algú.
0: Més artesanal.
1: Sí, va... molt més artesanal, mm-hmm. També, sí. Sí.
0: En termes, més enllà dels formats, en termes temàtics, què t'interessa i què ha implicat el teu treball sobre la dona en aquest interès general que travessa la teva forma de fotografia?
1: Jo, a mi m'interessa molt la fotografia documental i m'interessa molt la simbiosi entre l'ésser humà i la naturalesa i com conviuen entre ells. I, per exemple, bueno, aquest projecte de Dana tira més alguna cosa més documental, no tant de natura, però al final documentar alguna cosa que està passant i que vulguis o no va acabar ferint, no?, a gran part de la població aquí. Llavors, bueno, també tenir aquest registre, no?, i ser conscients de tot això que passa i que és real i que està... com això, com altres conflictes, com moltes coses, però que hi és.
0: I a més a més que és algo que està passant amb la natura, vull dir, hi ha un diàleg entre aquesta idea de les persones i la natura.
1: Sí, hi és.
0: I...
1: és com un canvi, no?, el canvi climàtic. O sigui, hi és des d'una perspectiva molt, molt més de, potser humana, no?, o social, no?, perquè és un poble i passa una catàstrofe al poble, llavors sí, podríem dir que hi ha una vessant allà que s'ajunten les dues bandes també.
0: Un poc parlant amb els altres convidats, tots feien més o menys una reflexió a propòsit de la importància que té la fotografia documental en termes de generar memòria, no? Contribuir a tenir present el passat per pensar el futur d'alguna manera.
1: Totalment.
0: Tu què penses sobre el teu treball en aquest sentit? Tenint en compte també que, per exemple, en aquesta edició hi ha el treball d'en Padi que va sobre la dona de València, no? Com ho veus?
1: O sigui, jo crec que és superimportant, no?, crear aquests arxius fotogràfics, perquè sí, realment és una problemàtica nacional, perquè no hi ha ni recursos, no?, per conservar ja no només els arxius que ara com a fotògraf creem, sinó els que s'han creat històricament, no?, a Espanya, a Catalunya. I jo trobo que és molt important que hi siguin i que hi hagi un recolzament, no?, per poder conservar tot això, perquè realment són fets històrics explicats en fotografia que al llarg dels anys doncs ens sabran situar també com i on i què ha passat, no?, arreu d'on siguem fent-ho.
0: Total. Penses que, per exemple, què t'agradaria que passés quan dins de 20 o 30 anys es mirin les fotos que tu has fet sobre la dona aquí al Mercadal?
1: Bueno, això és un punt molt documentalista, llavors una representació d'una fotògrafa més que estava en aquell moment i volia ensenyar la realitat que ella estava veient.
0: Tens algun desig sobre l'impacte que pot tenir sobre les properes generacions o els propers anys?
1: Ser conscients, perquè realment es dona també, ha passat no perquè Déu, no, d'intel·ligència ho hagi dit, sinó perquè hi ha una problemàtica del canvi climàtic i suposo que, bueno, seguir fent consciència i donar veu, no?, a aquestes coses i que van passant i que des de la política o des de llocs més alts potser no se poden fer tant, doncs nosaltres que som aquí tenim una eina com una càmera, poder donar veu a tot això.
0: Molt bé. Darrera pregunta, t'agradaria continuar treballant sobre el canvi climàtic o ha estat només un exercici local?
1: No, o sigui, jo he treballat molt amb la natura, he treballat també pues, potser més en part de muntanyes en situacions més de gel o deforestacions de boscos, coses més així. Llavors, bueno, ha sigut un projecte més, no?, dins del meu arxiu o de la meva obra, com vulguem dir, i sí, m'agradaria continuar fent projectes documentals tant del canvi climàtic, de natura, el que vagi sorgint, sí.
0: Un poc, d'alguna manera, el diàleg entre l'activisme climàtic
1: sí,
0: i la fotografia, no?
1: Sí. Sí, sí, exactament.
0: Molt bé, segur que tindrem molt bones fotos els propers anys.
1: Moltes gràcies.
0: Pau Jaume, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, un plaer.

0: Com jugar a amagar-se amb seguireu que tot ho veu. Un ull dins un triangle, una esvàstica, una creu. Se reflexiu és un desastre en un món que cau. Conscients de que t'ultratge amb psicosia d'una mostral.
1: Desferrat.

0: Hem sentit una cançó del disc Arrelats d'Orgànit gravat el 2020.
1: Confia sols en el que et diu el cor i en el que calla. Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Idò, després de Serrave, el que ve és...
1: Nils de Porcatiades!
2: Enguany, les campanades de televisió espanyola les donaran en Broncano i na Maria Camps des del Pla de l'Església del Mitjor Gran.
0: Vinga, vinga.
2: El popular presentador contenta les crítiques i afirma que la decisió no té res a veure amb les 536 multes de tràfic que va rebre a les seves vacances a Sant Tomàs.
3: No shit!
0: Hòstia.
2: El llibre de moda del 2024, El Principat, també conec com El Príncip, el regal número 1 entre cunyats en aquestes festes. L'acompanya una nota que diu: a veure si te deixes de veganisme i transfeminisme i comences a xerrar amb una orquí com Déu mana. Niño.

0: Per sorpresa de tothom, a la representació dels Pastorells, l'Orfeo Maunes del passat diumenge, va guanyar el dimoni i va néixer l'anticrist.
1: No!
2: No fotis!
1: Dia de la bèstia.
0: Entre el caos es va sacrificar un cabrit, va començar a sonar heavy metal pels altaveus i es va poder divisar el pati de butaques a un col·laborador de Radio Far, un tio calvo i gordo, sense camiseta i vitorejant amb entusiasme.
2: Uau! Aquesta notícia me l'he creguda totalment. Totalment.
0: I vaig anar i vaig totes les mans. T'imagines?
3: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Radio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, m'ho situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellanització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a desglosar i quedar darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que és en si aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en regió fòtica que amb els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament els retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és de que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és de que síl·lab clàssic català, no? En cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que sí, la peça és vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandrí de la francesa. I ara me n'he anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva moltes vegades a través de sinestèsies i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter evidentment hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

per la mà viva. Aitor Comelles, orgànic, tots i piots. Per un sistema de depòsit, devolució i retorn. Nasi.

0: acción. Queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno i la devolución, yeah.
1: La música et feina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música et feina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per

0: l'imperi romà va tenir com a un dels ports principals la desembocadura del riu Tíber. Una gran activitat de comerç i de moviment de gent que va generar un assentament important, pròxim a la capital. Però tot va entrar en declivi quan les pluges van començar a aportar una gran quantitat de sediment. Sempre havia plogut, però l'enorme deforestació que s'havia aplicat sobre els boscos propers per extreure llenya es va traduir en una erosió sense precedents. El port es va reblir de terra i els vaixells ja no hi van poder operar. Desatendre els límits va acabar enfonsant una economia pròspera.
1: Època de muda. Capítol 58. Progrés sense sostre.
0: És molt humà això d'estirar la corda fins que s'arromp. Episodis com el citat s'han enregistrat a diverses civilitzacions. Caldria esperar que a l'actualitat això ja no es doni, però hi ha qüestions socials i ambientals que continuen fora de la previsió. Menorca comença a tenir molts casos de gent que viu en condicions pèssimes. Soterranis, coves i vehicles s'estan omplint de persones que no poden pagar el dret a un sostre en condicions. També hi ha gent que ja dorm al carrer. D'altra banda, tenim els aqüífers cada vegada més esgotats. El més gran, el de Migjorn, no ha recuperat el gran descens del segle passat i ja fa uns anys seguits que torna a baixar. L'aqüífer del nord, el de Salvaida, empitjora des de 2012. L'habitatge i l'aigua s'agreugen mentre creixem econòmicament i disposam de més coneixements i mitjans que mai. O sigui, que la gent no queda sense casa per manca de dinamisme econòmic. I els aqüífers baixen quan tenim personal prou format i avanços tecnològics que no s'haurien somiat fa unes dècades. Aquestes qüestions ens haurien d'incentivar a aturar la inèrcia que duim i analitzar quin model de suposat progrés estem generant, perquè no s'estan atenent aspectes essencials per al benestar de les persones. Fa anys que bona part del món pateix d'una mala distribució de la riquesa que genera. Això ho constata qualsevol que no sigui milionari. L'habitatge no és un dret, sinó un destí preferent per invertir. I a Menorca tenim característiques afegides que agreugen la situació. El 2025 vam tornar a batre el rècord de nombre de turistes. Ja superàvem el 1.700.000. Molts s'allotgen a cases i pisos. Alguns ho fan legalment, amb autorització. Molts altres ho fan il·legalment. Podríem parlar llavors d'ocupació amb K turística? Entre una cosa i l'altra es desvien milers d'habitatges cap als usos turístics. I encara tornar a manar a Fitur. Destinar més doblers públics que mai a atraure gent i muntar més connexions aèries a l'estiu. Els romans van malmetre el seu port per no saber posar un límit a la tala d'arbres dels Apenins. Els menorquins estem malmetent la qualitat de vida per no saber ajustar la pressió turística a la capacitat de càrrega. Tenim una bolla màgica per saber quin futur ens espera per aquest camí. Es diu Mallorca i Eivissa.
2: Al llarg d'aquesta manifestació hem vist moltes pancartes, moltes entitats que reclamen, com deien, una Mallorca digna per tothom. S'insisteixen que Mallorca està al límit, que els recursos acabaran finalitzant i són de cada vegada més escassos per a tothom i que si es vol, que si hi ha voluntat, un canvi de model és possible i que encara som a temps.
0: Arribarà el dia que mirarem altres paràmetres per avaluar la prosperitat? La gent de seny que estima l'illa s'ha d'organitzar per trobar maneres efectives de frenar aquest error històric, per redirigir el creixement sense sostre que està deixant la gent sense teulada i sense aigua.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i

Rondalls i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mà. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar ses res. Ses res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar sa terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Ses res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa, que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat, el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el camí cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encanteri s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.

entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui priseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lot sa vida. I li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i Son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una Sant Climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Malà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, que mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A sa secció Glos i Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca Dogfest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

Molt benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Aneu passant, vos podeu seure, que començam aquí avui una altra estona de bona música per compartir amb tots vosaltres. I avui el centrarem en una persona molt concreta, un músic menorquí, que, bueno, si bé és cert que tothom coneix alguna de les seves cançons, molta gent no sap que vagi que sigui menorquí. M'ho referim a en Martí Domingo, que, bueno, tenim tota una hora per xerrar d'ell i per anar compartint cançons d'ell. Abans de res, com sempre fem, anem a posar la cançó que vam deixar sense dir qui era, és qui cantava en el darrer programa, en el programa anterior, i, bueno, avui us explicarem qui era. I, sense cap dubte, aquest músic que vam posar no té res a veure amb en Martí Domingo.

Aquest jovenet que vam posar en el programa anterior i que avui hem tornat a escoltar, com ja sabeu alguns, és n'Àngel Gómez, aquest ciutadellenc, i això és un disc que va fer el 2014 o 15 per aquí damunt, i que el va gravar amb en Crit Joanico, aquí a Ciutella, però que després, ara viu per Barcelona, m'assembla, ha fet altres coses, ha gravat més cançons, ha editat alguns EPs, sobretot ha distribuït molt en xarxa, però aquesta cançó és del seu primer disc, aquest que va fer aquí ben de jovenet. Ell sempre ha tocat, ja de petit, es va acostumar, li agradava molt la música i va aprendre a tocar la guitarra, a part d'altres instruments també, que també els aprova. Bueno, ell diu que li agrada tot tipus de música i per això la música seva és tan eclèctica, diguem, tan diferent i tan dispar. Això era, n'Àngel Gómez, en el darrer programa, com sabeu, vam recuperar alguns discos que havien sonat, consideraven poc i que per molta gent havien passat desapercebuts. No sé si aquest el coneixia o no. Si no el coneixeu, aquí està. El disc aquest de Àngel Gómez. El disc aquest és de Mai Més. Bé, anem a entrar en matèria amb el que és el programa d'avui, que és xerrar d'aquest personatge que és Martí Domingo. Martí Domingo, repassarem un poc la seva biografia, però és molt conegut, sobradament conegut per tot Espanya, sobretot, i també fora d'Espanya, per suposat, com a compositor de passos dobles. Ell va composar molts de passos dobles, molts, i alguns fins i tot molt populars. Sens dubte, el més popular de tot és... el posem de tot d'una, ho posem tot d'una, així ja sabreu de qui estem xerrant. És Marcial, eres el más grande. Marcial és el más grande, és un pas doble que van dedicar a un torero que era el Marcial i que, bé, llavors us explicaré un poc d'història també de la cançó aquesta, que també té un pot de tilín, i anem a xerrar d'ell. Però en principi, abans de res, anem a posar la cançó més famosa d'ell, del qual tinc moltíssimes versions, perquè està tocada per moltes bandes de música, inclús les menorquines, i sí, podríem posar una versió menorquina, trob. I, a més, està tocat també amb altres tipus de gravacions i discos, com, per exemple, jo tinc un que és passos dobles tocats amb acordeon, passos dobles tocats no sé com, vull dir que per l'orquestra aquesta simfònica de Madrid, per la filarmònica també, bueno, però nosaltres hem de posar una banda menorquina que toqui aquesta cançó d'aquest menorquí, que és en Martí Domingo.

m'hem duit una sorpresa perquè aquesta cançó, que suposo que tothom la coneix sobradament, és unes cançons populars i que formen part del repertori habitual de les bandes aquí a les festes menorquines i moltes altres festes també, es pas doble, allò sabeu, no és una cosa dels anys 40, és un ritme, per suposat, moltíssim més antic, però sobretot després de ser dins dels anys 40, després de la Guerra Civil, es va popularitzar moltíssim i es va fer molt habitual en totes les festes a nivell de tot el país. I aquí a Menorca es van fer molt populars els passos dobles a les festes de poble i hi han quedat, molts han quedat, vull dir que... I vos he dit que havia quedat sorprès perquè pensava que totes les bandes, és a dir, totes les bandes de música que han editat discos a Menorca, han editat discos de música de festes. Només n'hi ha una que hi hagi, bueno, que hi hagi editat un disc que no siguin cançons festives, que és la banda de Ferreries, qualsevol que ha fet discos de concert, però aquesta cançó, casualment, només l'havia gravada la banda de música de Ferreries. Jo sabia que alguna l'havien gravada, mira, la de Ferreries l'havia gravada, però de les altres bandes ningú havia gravat aquesta cançó. Bé, aquesta cançó era d'en Martí Domingo, Marciales del Mas Grande. Aquesta cançó té l'anècdota que ell, explicarem tot de quan era petit i això, però quan ell era gros, ja i casat, dirigia la banda ibèrica, dirigia una banda a Madrid, va viure a Madrid ell, i la seva dona era una fan incondicional, sembla ser, d'aquest torero, no? És a dir, ara hi ha que són seguidors de jugadors de futbol, llavors hi havia seguidors de toreros i seguidores, sobretot. I ella era una fan d'en Marcial, aquest, i sempre li deia, has de fer un pas doble per en Marcial, perquè sabeu que els passos dobles moltes vegades van dedicades a una persona en concret, és una de les coses que tenen, i a vegades duen el nom de, o el mal nom que du el torero, Gallito, jo què sé... El Gato Montés no xerra d'un moix, no, xerra d'un torero. Llavors, ella li va dir, sí, un dia el faré, però tu me fas la lletra. I diuen que la dona d'en Martí Domingo li va escriure la lletra i llavors ell li va posar la música. I, bueno, hi va quedar aquesta cançó, que al final és una de les més populars. Bé, han posat la versió de la banda de Ferreries i han trobat versions de moltíssimes bandes, perquè és un degoteig de versions que hi ha, no vull dir a mils, però a cents, sí, de versions de cap pas doble. Bé, Martí Domingo no és el nom, són els dos llinatges seus. Ell firmava, els discos consten com a Martí Domingo, però ell era el nom José María Martí Domingo. I va néixer a Menorca. Va néixer a Menorca, va néixer l'any 1889. Sa mare era de Pedro Domingo, sabater, menorquina, i son pare era Cecilio Martín Rodríguez, que era un músic militar que havien destinat a Menorca i que era membre de sa banda de regiment, no? Tocava el bombardí, son pare. Però, sobretot, ja que dic que son pare que era, li agradava moltíssim la música i volia que el seu fill fos músic i, al final, ho va aconseguir, no? Llavors, Cecilio Martín, que té de son pare, que és el que va donar llinatge de... Però ell era, en realitat, Josep Maria, José Maria. Bé, i ell va començar a música. Ja veig que per l'edat, ara farem un lligam amb en Llorenç Torres Nin, del qual n'hem xerrat en diferents programes, Mestre Demon, que dèiem, es duen 2 anys amb en Demon. Si bé és cert que en sa vida van ser dues persones molt diferents, un vivia a Barcelona, l'altre vivia a Madrid, un era d'una ideologia i l'altre era totalment contrari, però tots dos eren músics i havien fet molt bona amistat aquí a Menorca, vull dir, eren amics, havien anat amb els mateixos professors, havien estudiat junts, encara que un estava especialitzat en el teclat, Demon, en Martí Domingo estava especialitzat en la trompeta, era trompetista, no? Van fer molta amistat i quan Llorenç Torres Nin va començar a ser famós i a gravar música per Barcelona, ell, Martí Domingo, li va enviar
algunes cançons perquè els agravàs. I per amistat o per lo que sigui, o perquè li agradaven les cançons, evidentment, Llorenç Torresnina li va gravar algunes cançons. Anem a posar-ne una de ses que va gravar Llorenç Torresnina. Per tant, posarem un disc dels anys 20, un disc de pedra, un disc o una cançó que es diu Yo quiero ver Chicago. Això és de l'any 1930. Anem a escoltar aquesta cançó que va gravar Llorenç Torresnina amb música de Martí Domingo. La lletra era d'un tal León Montoro, que no sé qui és, el podríem anar a cercar, però no sé qui és el León Montoro. Però bueno, va posar la música en Martí Domingo i la va gravar Llorenç Torresnina. Yo quiero ver Chicago.

Bé, jo que era a Chicago. La veritat és que el lletrista, el Leon Montoro, tampoc, no és que s'hi vagi a matar molt, en sa lletra, perquè quan hi faltaven 20 segons per acabar sa cançó, han començat a cantar, jo que era a Chicago, Chicago, Chicago, i bailar el Charleston, Bueno, tampoc no és que hi hagi una lletra molt extensa, però bueno, el Leon Montoro li va posar sa lletra. Aquesta cançó era música d'en Martín Domingo, José María Martín Domingo, i l'estava interpretant Llorenç Torres Nin. Per suposat, la cançó és del 29, 29-30, per tant, és un disc de pedra que sona com sona, ja ho heu vist. La veritat és que seria guapo que qualcú invertís aquí una sèrie de doblers, o tipus Consell Insular o una cosa d'aquestes, i encarregàs alguna discogràfica que encara hi lluís, perquè reeditassin aquestes cançons, els afeguessin nets, perquè aquests discos és a dir, hi ha una feina de fer-los nets, de que sonin bé, intentar que sonin millor del que jo ara vos poso aquí, perquè jo vos poso la gravació tal qual ha sortit del disc que de pedra. Per tant, imagineu-vos, vull dir que va, sou uns sofridors, vosaltres que contau aquestes músiques, no? Però estaria bé que es fagués una netejada i es reeditassin cançons com... Es va fer en Pilar Alonso, amb altres autors com són Llorenç Torres Nin o aquest mateix Martí Domingo. Bé, en Martí Domingo, el cas ja hem xerrat, començava aquí, vivia molt, i va començar a estudiar música, no? Quan ell va començar ja a sonar, son pare va intentar, abans que el podia col·locar dins, ell era militar, dins algun regiment d'aquests, on haguessin de mestre, que hi hagués una bona banda de música, que ell hi pogués anar allà com a músic, no? I doncs bé, de ben jove, son pare el va enviar a un internat, a San Bernardo, a Madrid, perquè estudiàs allà i perquè millorars l'instrument, la trompeta, no? Quan va arribar a Madrid va tenir la sort de coincidir amb un senyor, amb el mestre José Chacón, que es va interessar per aquest alumne i va ser el qui el va acompanyar, diguem, en la seva formació. Després el va recomanar en el catedràtic de trompeta del Real Conservatori de Madrid, un tal Tomàs Coronel de linatge. A més, estudià contrapunt, fuga i composició de sa mà d'altres músics. Ell, al final, va entrar en sa banda del Real Cuerpo de Alabarderos, i va entrar com a cornetí solista. Bé, vull dir, ell es va ficar allà dins i va aconseguir fer una bona carrera, diguem, no? Ell, aquell temps, molt bé, va ser militar, però també tocava segons mos expliquen, bueno, llibres que han consultat, amb el Julià en Xerra de So, que una volta havia ingressat amb aquesta banda, també participava moltes vegades en conjunts i en grups i orquestres que hi havia per allà, no? I ell s'hi juntava i bueno, tocava música no només militar, sinó que també tocava música que en diríem popular d'aquell moment, no? Bé, anem a escoltar, si vos sembla, una altra composició de Martí Domingo i anem a posar una versió més moderna, és un pas doble, llavors seguirem xerrant d'ell, però anem a posar un dels passos dobles que, bueno, no el va composar quan estudiava, és un pas doble que va composar ja en sa carrera feta, dirigint ja sa banda, perquè llavors va dirigir una banda, ja vos explicarem, sa banda ibèrica, que és d'aquí, a la vegada va ser una banda que van gravar molt de discos. Anem a posar un altre pas doble d'ell.

aquest pas doble que hem escoltat es diu Los Dos Adolfos i estava interpretat per la banda simfònica municipal de Madrid. Aquesta banda la dirigia en aquest moment de gravar aquest CD, la dirigia Enrique García Asencio, que és un personatge que era molt popular per televisió fins als anys 80-90, no? Enrique García Asencio era el director d'aquesta gravació. És d'un disc que es diu Maestro del Paso Doble, on hi ha tot un disc dedicat a obres de Martí Domingo. Martí Domingo ja ha anat fent, ell estava ficat dins les bandes militars. El cas és que la banda municipal de Madrid, la banda municipal, no militar, sinó la banda municipal de Madrid, es va crear l'any 1909. Ell, després, al cap d'uns anys, quan ell tenia una vintena d'anys, quan tenia uns 20 anys més o menys, que ho va demanar l'excedència a l'exèrcit i va ingressar com a primer cornetí d'aquesta banda municipal, no? Llavors, va ingressar com a primer cornetí i en alguna ocasió va fer funcions de director. Era molt bon arreglista, és a dir, tenia molt bona mà a l'hora d'escriure i d'adaptar les partitures, no? Fer arranjaments i aquest tipus de coses que fan els músics. Ell tenia molt bona mà amb això i l'empraven, diguem, no? I ho fa, és a dir, hi ha molt de papers escrits per ell. I bé, això destacava com a molt bon trompetista i a la vegada que va tocar amb aquesta banda és quan va també amenitzar diferents petits concerts per alguns cafès d'allà per Sant Isidro, a Sant Isidro allà per Madrid, a Totxa. Llavors anava molt per un lloc que era l'Hotel Nacional, que era un focus de tertúlia i de cultura, a on ell anava molt, no? Aquella temporada, dins això, diríem que era 1915, per aquí damunt, es van estrenar nombrosos valsos, passos dobles, polques, habaneres, masurques, un poc totes els ritmes que es duen llavors, i anem a reivindicar i a xerrar d'una obra, d'una habanera que va escriure ell, que jo el trobo molt curiós, perquè és una habanera que jo l'havia sentida per aquí. És més, l'he vista gravada a discos en moltes ocasions i consta com a popular. I, de fet, és una habanera popular. És una habanera que es diu Allà en la Habana. És una habanera que es va fer, que és molt coneguda, sobretot per als qui coneixen el món de les habaneres, Allà en la Habana. I jo he sentit a tocar grups per aquí, vull dir, a Menorca, no és que ho digui jo, és que es ve, que hi hagi molta gent que la coneix en aquesta habanera, i aquesta habanera la va escriure Martí Domingo. I encara més curiós, el primer que va gravar aquesta habanera, per suposat, era el seu amic, Lluís Torres Nin. Vos podria posar, perquè la tinc aquí, en algunes vegades a l'aigua de record que ho vaig discutir, vam xerrar amb un músic de baneres de la banda de Palafrugell que per mail vam estar en contacte i jo li deia, aquesta banera vols creure que és popular però és d'en Martí Domingo i inclús li vaig enviar la gravació que és de l'any 28 de Llorenç Torres Nin on cantaven aquesta banera. Així tot, no vos posarem la versió antiga d'en Torres Nin, altra vegada no posarem un altre disco d'aquest de pedres que xerria molt, sinó que vos posarem la versió que van gravar, per exemple, la Rosa dels Vents, de Ciutadella, quan van gravar aquest Allà en la Habana. Una cançó de José María Martín Domingo que constava com a popular. La Rosa dels Vents.

I hem sentit Saloses Vents cantant a Catallà en l'Havana. Sentíem en Damià Bosch, aquest bon personatge que cantava de baix, amb aquesta formació ciutadallenca. Ell és qui cantava Catallà en l'Havana i que es va fer i que és encara avui tan popular.

van destinar en el regiment d'infanteria de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Allà va dirigir la banda militar, era una banda que fa molt de concerts públics, va organitzar corals i també va composar algunes obres de sarsuela, com per exemple una que es diu Vent seria la vent, és una sarsuela escrita per Martí Domingo. N'hi ha una cançó que es diu Icot, i que és un pas doble amb motius de les Illes Canàries, una altra que es diu El desfile o El coronel Mallorca. Hi ha moltes obres d'ella. Llavors, després d'haver fet uns anys per les Canàries, no molts, ell va demanar que el traslladessin a la península i va anar destinat una temporada a Pamplona, en el regiment d'infanteria Amèrica, era nombre 14, no? Abans de res, anem a escoltar un fragment, si hi trobau, d'aquesta sarsuela que va escriure Martín Domingo, Vent seria la vent, que és un fragment que van gravar també l'Orquestra Simfònica de Madrid. Anem a escoltar un fragment d'aquesta sarsuela.

Bueno, fins aquí aquest fragment d'aquesta sarsuela de vent, Ciri la vent, que, com han dit, va compondre l'època que estava per Canàries. Va anar a Pamplona i després, quan se'n va definitivament cap a Madrid, on va fer la major part. No, la major part de la carrera no. De fet, sempre anava fent i sempre, totes les èpoques, va anar compongent temes, i hi ha temes escrits a diferents espais, diguem, a diferents llocs i diferents èpoques de la seva vida, també, no? Es va casar amb la Josefina Porras Lamas. La Josefina aquesta és aquesta senyora que admirava en el torero aquest, en Marcial. Marcial era en Marcial Lalanda, el torero aquest. I va ser qui va fer que li escrigués la lletra. Bé, i ja que dic, en la primera part doble que han posat, que estava interpretat per la banda de música de Ferreries, en la majoria de passos dobles, ho sabeu, supòs, és allò de que els passos dobles quasi sempre tenen lletra, però s'han popularitzat bastant més les músiques, no? Per allò que la toquen bandes de música, per tant, la lletra no ha transcendit tant com ha transcendit la música. Això ha passat no només amb aquest pas doble, sinó en la majoria de passos dobles. Anem a escoltar ara el pas doble Lagartijilla, que és un dels passos dobles també més populars de Martín Domingo. Lagartijilla.

E bem, só essa canção Lagartijilha, uma dessas canções mais populares de Martí Domingo. A Martí Domingo va ser el subdirector de la banda municipal de Madrid des de l'any 1931 fins a l'any 1959. És a dir, quasi 30 anys. Durant tot aquest temps va ser subdirector i a vegades va assumir la funció de director. I dins aquesta època, sobretot dins els darrers anys, aquesta banda va fer moltíssimes gravacions, moltíssims discos, que són els discos aquests molt populars, que damunt sempre salva una imatge, una foto o una pintura de toros, de toreros, no sé què, el Paso Doble, i tot són... Les portades són molt reconegudes, no? Sobretot van gravar per sa casa Philips i van gravar moltíssims discos petits, discos petits d'aquests n'hi ha una caterna, n'hi ha un fotimer, molts, i consta així, Passos Dobles, Banda Ibèrica, director, Martí Domingo, que és qui solia dirigir aquestes gravacions. Hi ha, ja us dic, moltíssims discos, per si qualcú els col·lecciona, dins aquesta temàtica, i ell sempre dirigint aquesta banda moltes vegades incluïa dins les gravacions cançons seves. Per tant, trobam això, moltes cançons de Martí Domingo tocades per aquesta banda. L'any 53, 1953, l'Ajuntament de Madrid li va entregar la medalla de plata de la ciutat, També moltes vegades havia anat per França, havia tingut contacte amb diferents bandes franceses i havia participat a concerts per allà. I també els francesos li van fer com un reconeixement i van entregar la medalla de la Vila de París. Bé, un personatge super popular, super conegut en aquest món de la música i de les bandes de música, sobretot en el món aquest que es va donar clar que fa molt de ressò dins els anys finals dels 40, sobretot dins dels 50, que dins del món dels Passos Dobles i tot això. Hi ha que dir que molts dels discos aquests de Passos Dobles es gravaven directament a la plaça de toros. És a dir, la banda anava allà a tocar la banda a la plaça de toros i allà en directe es gravaven moltes d'aquestes gravacions. Vull dir, inclús consta en alguns dels discos que posa gravat directament a la plaça de toros. Bé, la veritat és que és un tema que jo me fa gràcia perquè, clar, els toros aquí a Menorca no ha estat mai una cosa molt popular. Sí que una plaça de toros trob, no sé, antigament ja haurien d'anar a cercar aquestes històries, però... me dóna la impressió que com qui mos caigui molt en fora, això, no? Però, bueno, és ben curiós que precisament aquest senyor, José María Martín Domingo, nascut a Menorca, Maonès, sigui precisament un dels màxims exponents de la composició en el món dels Passos Dobles. Però és així. Anem a escoltar un altre tema de Martí Domingo, un altre d'aquests Passos Dobles, i seguirem.

Aquesta canció que hem escoltat és de... Aquesta cançó és de... O aquest pas doble, Penya Taurina Vitoriana, i és un d'aquests discos petits de passos dobles que va gravar la banda ibèrica dirigida per ell mateix, per Martí Domingo, i aquest tema era seu. Per anar ja tancant tot el programa dedicat a en Martí Domingo, direm que va morir l'any 61, quan tenia 72 anys va morir a Madrid, eh? Aquell mateix dia, la banda municipal de Madrid estrenava el seu darrer pas doble. Fins al darrer moment va escriure aquest senyor. El seu darrer pas doble és de Llíria i és aquest que escoltam ara a continuació.

Llíria, la darrera composició de Martí Domingo que es va estrenar el dia de la seva mort. Amics, fins aquí. Avui hem fet un repàs per el món del pasdoble, sobretot, i recordant la vida d'aquest personatge tan poc conegut, pens, aquí a Menorca. José María Martí Domingo, un dels grans dels passos dobles. Bé, res més. Un plaer compartir totes aquestes informacions, totes aquestes músiques i com sempre, variades, no? Perquè no sé si havien dedicat a cap dia concret. Podríem haver posat un pas doble, però dedicat així d'una manera intensa a un senyor com aquest, és això, no ho havíem fet encara en el món dels passos dobles. Bé, vos deixem una cançó sorpresa perquè... Al final, per quin motiu vos posa aquesta cançó, de qui deu ser la cançó, qui és qui la canta, i res més. Ha estat un plaer haver-vos acompanyat fins aquí i ja està, després amb aquesta sorpresa que també és una manera, com algunes de les que va fer Martí Domingo. Una manera de sorpresa. Hola, adeu i fins a la pròxima. Adeu.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Helena Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar Banyoles i això, i també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada, o que això, d'una realitat més diferent, però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algun molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir en aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molts...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta, i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

acaben d'escoltar a Pele.cautor amb una cançó del disc No Playa, No Beach del 2019.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deia Manol.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començam aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: Ah, en Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és l'únic que queda, i ets l'únic que ens pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar, que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor d'ajedrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc d'ajedrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. En poc que marcaves un poble, com sabeu tots, en agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de Sagramola i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
0: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor, de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

mentes futuro volem fer més pur. Rompre ses valles, creuar ses fronteres, tombar cada mur, creuar tots els mars, tots els motius, tenir mil maneres, curar tots els mals, fermar tots els fils, un futuro.

era una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni esllam, ni estró. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb escò. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí sa nostra gesta. I mentre es dalsa cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum de sa lluna i m'aixut dalsa d'una, m'aixut dalsa d'una. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. Sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carrer.

questa autopista notturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el cipó s'encén i s'apaga. I la brasa del cigarret

Fins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res,

la veu en el rum-rum del motor, un blur escalfat en un piano de sol. Sona l'orga de l'adeu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cabreta.
1: Això vol dir que era una dona que tenia 3 filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer dinar, se va trobar sense gens de joiobert. Va cridar sa filla major i li va dir: «Mira, vés-te'n a sort a dur-me un pot de joiobert i frissa, que l'he de mester tot dur». Ella se'n va, denc, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que espipellada va, espipellada bé, se menjava el joiobert. Quan ella ho veu, li diu:
2: «Cabreta, què fas aquí?»
1: I ella contesta: «Me menja el joiobert».
2: «I per què te'l menges?»
1: I ella, amb una veu molt fonda que feia por, va contestar:
3: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
1: Nyam! I se la va enviar tota sencera d'un glob. Sa mare, qui frissava prou, perquè el necessitava prest en el joiobert. Quan va veure que sa filla major es torbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teva germana està tanta estona a dur-me el joiobert». Ella se n'hi va i per un munt va afinar sa germana. Però si sa cabra, que es catzava el joiobert en ses dentetes, i just que la veu ja diu:
2: «Cabreta, què fas aquí?»
3: «Me menja el joiobert»,
1: respon ella.
2: «I per què te'l menges?»
3: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
1: Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingudes o embaducades per no res, i va cridar sa petita perquè anàs a corrents a cercar-les i que li duguessin prest el joiobert. «Ei, que me'n direu?» Sa petita hi va anar i li va passar el mateix. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob, nyam, se la va passar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes s'estorbaven tant a tornar. Per fi va cridar sa moixeta i li va dir: «Moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meves filles que són enviades a sort a cercar joiobert. No venguis, que no tornin totes». I sa moixeta,
2: meu, meu,
1: ja és partida cap a sort a veure si les trobaria. Però així que arriba, el primer que va veure va ser sa cabra. I també li diu:
2: «Meu, meu, cabreta, què fas aquí?»
1: I ella contesta:
3: «Me menja el joiobert».
2: «Per què te'l menges?»
3: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
1: Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Però, quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa rascant ses ungles amb tota sa seva força. I sa cabreta bon bels, bé, bé, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses 3 germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar ben alegres cap a casa seva. I rondà acabada.

0: que ho són des de vegades quan no veig que vora meu ai, tenc ses coses més guapes.
1: Ai, qui hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que tu des quin al·lot més curruques, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: I et vas sentir el que se sent quan se'n va, qui te jura. T'estim per sempre. No tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això. Branques mortes d'un arbre mos.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquet de l'últim de l'any. L'últim d'aquesta temporada també, un Maquet pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, vull dir que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, m'ho situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellanització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a desglosar i quedar darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que és en si aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfets de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític amb la geofòtica que amb els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament els retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és de que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és de que síl·lab clàssic català, no? En cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que sí, és el vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandrí de la francesa. I ara me n'he anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola a tothom, benvingudes a un nou programa, un nou podcast de Ràdio Far. Jo som en Pedro, ja me coneixeu d'altres mogudes de Ràdio Far com maquetes o porquetjades, i aquí com a friki musical de guàrdia d'aquesta ràdio online, pues aquí estic amb un nou programa musical, un invent que mos hem tret de sa manga, un invent que m'han proposat els companys de Ràdio Far i que me va encantar. Per tant vaig decidir que això volia fer, aquest programa, on pues, us explico una mica abans de començar el que volem fer. Volem explicar cançons, volem contar cançons, a més de cantar cançons, volem contar cançons. A vegades pues, trarejam cançons, a vegades escoltant cançons por ahí, a Spotify, a la ràdio, allà on sigui, un concert, a una verbena, on sigui, i la cantorrejam, i no entenem ben bé de que va. Normalment pues, per idioma, o perquè no prestes prou atenció, o perquè el que sigui, perquè és música de fons i estàs per altres coses, estàs intentant lligar, o estàs estenent la roba que teva, o estàs fent el que sigui, i no entens bé de què va la punyetera cançó. Però bueno, aquí estem a Ràdio Far per salvar-vos d'aquest desconeixement i per contar-vos algunes cançons curioses que potser coneixeu de tota sa vida i que no teniu ben gaire clar de que anava sa cosa. I bueno, és una cosa que passa pues, tant entre públic normal, entre públic casual, entre públic mitjà, o fins i tot aficionats a la música que jo conec, o músics que jo conec, pues, no presten gaire atenció a les lletres, no els interessen gaire perquè estan en anglès i perquè no els entenc i total, i a vegades pues, jo crec que es perden la meitat del producte, la meitat de l'obra d'art, quan jo què sé, dius que en Bob Dylan no te mola, o per exemple, perquè canta molt malament i tal, sí que canta malament, però tu has escoltat el que està dient? Si no ho has escoltat, és normal que no t'agradi, perquè gran part del valor d'artistes com ell, com Leonard Cohen, o com altres, pues, el que es diuen cantautors, estan en les lletres. Vale? No serà un programa d'escoltar cantautors, encara que algun sí que caurà, sinó pues, altre tipus de cançons que potser, per això, que han sentit tota sa vida, que potser no relacionem amb unes lletres molt, molt profundes o potser molt més fosques de lo que uns pensarien. Però res, per aquí estic jo per fer un pot de mansplaining, que es diu ara, i desgranar una mica més aquestes belles melodies que a vegades te diuen terribles històries, no? És com he volgut batiar aquest podcast, amb una frase d'un dels meus lletristes i dels meus cantants preferits, en Tom Waits, que diu "I like beautiful melodies telling me terrible things". M'agrada les belles melodies que me diuen coses terribles. I sense més dilacions, anem a començar a escoltar un pot de música. Vull xerrar com a primer tema, un dels primers que se m'ha ocorre quan m'han proposat aquesta aventura podcast nova, és un tema d'en Bruce Springsteen. Vull dir, qui no coneix en Bruce Springsteen, qui no ha cantorrejat cançons d'en Bruce, aquí ara, del Boss, un tema com Born in the USA, potser segurament és més conegut seu, i és un tema que està pues, bastant mal interpretat com un himne, com una cosa patriòtica, i fins i tot pel seu propi president. En Reagan la va emprar com a si sentia en un Bush, o tots dos la van emprar com a música temàtica per seus mítings en campanya. I bueno, anem a començar a escoltar. Si voleu, fem aquesta estructura. Us començo a posar la cançó, perquè us recordeu com anava el tema, i us vaig recitant la lletra en català, perquè així l'entenguem tots. Us dono una mica sa brassa sobre sa cançó i res, i després l'escoltam sencera una altra vegada per cap desconeixement que acabam de tenir. Va, que, com surt aquest experiment? Anem a escoltar Born in the USA.

Vaig néixer a un poble de mala mort. La primera cosa que vaig rebre va ser quan vaig caure en terra. Acabes com un ca en esquiant, colpejat massa, fins que passes la meitat de la teva vida protegint-te. Vaig néixer als Estats Units. Vaig néixer als Estats Units. Me vaig ficar en un embolic de la ciutat, així que me van posar una escopeta en sa mà. Me van enviar a una terra estrangera per anar a matar a Somo Groc. Vaig néixer als Estats Units. Quan vaig tornar a casa, a la refineria, el cap em va dir: fill meu, si depengués de jo. Vaig anar a l'administració de veterans i van dir: fill meu, encara no ho entens? Tenia un germà a que és sant, lluitant contra el Vietcong. Ells encara estan allà. Ell ha mort. Tenia una dona a la que estimava, Saigon. Ara només tinc una foto d'ell en els seus braços. Sota les ombres de la penitenciaria, al costat del foc, del gas de la refineria, duc 10 anys cremant a carretera, sense un lloc on fugir, sense un lloc on anar. Vaig néixer als Estats Units. Vaig néixer als Estats Units. Som un tio acabat als Estats Units. Som un roquer descarat als Estats Units. Bé, que teníeu la lletra d'aquesta cançó, que ara trec i després l'escoltam sencera, perquè és un temàs. Doncs ja veus, aquesta cançó, que estava en el disc del mateix nom de 1984, Bruce Springsteen, un disc pues, que va vendre carretades de discos que tothom va comprar i que té un munt de singles de molt èxit, on el disc amb el qui ho va rompre a tope, Bruce Springsteen, ja era un tio que en 70 havia tingut molt èxit, però se'l va dur a un altre nivell. I és un disc on té aquesta cançó que realment és una crítica molt potent a com els Estats Units tracten els seus veterans de guerra, no? Si heu vist alguna pel·li tipus Nascut el 4 de juliol o alguna pel·li d'aquest tipus, pues, coneixeu un poc aquesta situació dels veterans del Vietnam que tornen i que pues, són gent sense casa, sense futur, sense res a fotre. I és el que diu, no? Un xaval d'un poble de mala mort que no té res, no té un món on anar, no té futur, és un poble pues, on acabes corrent a la fàbrica de turno, no pots sortir, no tens un somni que complir, i el que fa, pues, res, després de fer aquest somni, l'envien a Vietnam a matar a Somo Groc, en els Charlies, The Yellow Man, diu. I res, després la lletra fot un flash forward, diguéssim, cap en van, quan ja torna a casa, no conta el que li va passar a Vietnam, sinó simplement pues, entenem que és una experiència traumàtica, i quan torna a casa pues, fa feina una refineria, pues, traient petroli i aquest tipus de coses, pues, ja us podeu menjar un curro que no deu ser gaire agradable de fer, però bueno... Quan li diu això dels capatàs, el cap li va dir si depengués de jo entenc que es l'està fotent del carrer, per mi no hi ha feina i tu ets un despojo humano, que és un veterà de Vietnam i per tant t'he de fotre el carrer tu antes que l'altra gent que es va quedar a casa, no? I va en aquesta administració de veterans, en aquesta organització pues, per protegir els seus drets i és en plan, fiat meu, no tenim molta cosa que ha fet després la següent molta cosa em sé que ha ajudat, vull dir. La següent estrofa diu que tenia un germà que es lluitava contra el Vietcong, no sé, potser no és el seu germà, sinó és un germà que va fer allà, un amic que va fer l'exèrcit. Pues conta això, no? Aquesta frase és xula. Ells encara estan allà i ell ha mort. They're still there and he's all gone. En plan, bueno, doncs un altre que s'ha mort i el conflicte segueix igual i no em resol res i per això s'ha mort el meu germà, no s'ha mort per res, no? Pues, i contant d'aquesta història pues, d'aquesta dona que ell s'estimava i ara només queda una foto. Coses pues, molt poètiques i molt bones les lletres d'en Bruce Springsteen en aquestes cançons i molt canyeres en com tracten en aquesta pobra gent, en com, bueno, quan la vida d'un soldat és aquesta vida tan trista. L'última estrofa, pues,
Sota les ombres de la penitenciaria, vull dir que supos que l'han fotut a la presó per intentar robar menjar. Duc 10 anys cremant carretera, vull dir, potser pues, que va d'una banda a l'altra sense rumb, una persona sense sostre, que no té on fugir, no té on anar. Pues, ja veus, un tio que dona sa vida, sa joventut, pel seu país, lluitant per algo que ell se pensa que és... Que és important i que val la pena lluitar, pues, així queda aquest Born in the USA, i el títol posa això, no? I was born in the USA. Jo vaig néixer aquí, jo som ciutadà d'aquest país i m'hauríeu de cuidar perquè jo he donat la vida per aquesta causa vostra. Per tant, ara que ja coneixem un poc més la lletra d'aquesta cançó, anem a escoltar una altra... No l'hem escoltada, antes hem posat 20 segonats, i anem a escoltar aquest Born in the USA sapiguent de lo que xerra i a veure què us sembla.

Aquesta cançó està feta per sonar a grans estadis, eh? Grans estadis de futbol americano. Se'l toques a un Garido, toques a Savoy, i no hi cap aquesta cançó. És tan feta, tan produïda, tan a lo grande, amb aquesta bateria, amb aquesta clats, que és tot molt èpic i molt, molt a lo grande. Bueno, un temàs, aquest Born in the USA, encara que el tinguem escoltat fins a sacietat, però ara sabem de què va, vale? Espero que us hagi ajudat a entendre millor aquesta cançó. Anem a escoltar una altra... Un altre tema que us vull posar en aquest primer programa de belles melodies, terribles històries, un tema en alemany, perquè no us penseu que tot ho faré en anglès, que sí que ho faré tot en anglès, quasi tot, perquè jo sé música que més escolt, però bueno, si teniu propostes o teniu alguna cançó que us agradés que desgranéssim per aquí, doncs només us poseu en contacte amb nosaltres per xerxes i mogudes d'aquestes, ja sabeu per on som, a Radio Far, i les granam aquí sense problema. Si hi ha qualque cançó que sàpis que té una bella melodia però conta una història terrible, encara que no sigui en anglès, millor si no és en anglès, perquè jo no controlo gaire música francesa i coses d'aquestes, doncs res, m'ho proposes i li fotem una volta per aquí. Una cançó en alemany, una cançó d'un grup, crec que és l'únic grup alemany que cantant en alemany, pues, omple estadis també, són Rammstein, aquest grup de música de heavy metal, un poc electrònic industrial, que van sorgir finals dels anys 90 i que avui dia estan més populars que mai, i que tenen alguns hits, com la seva cançó més famosa, aquesta Du Hast, en sa que, pues, bueno, de so. Anem a fer un tast de com sonava aquesta cançó i us explico una mica sa lletra, si puc. A veure.

Tu has. M'has. O sigui, tu m'has això. Tu m'has. Tu m'has preguntat. Tu m'has preguntat i jo no he dit res. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi i ser-li fidel tots els dies? No. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi i ser-li fidel tots els dies? No. Tu m'has. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi? Ser-li fidel, ser-li fidel tots els dies? No. Vols fer-ho fins a mort, estimar-la fins a tots els mals dies? No. Vols ser-li fidel fins que sa mort et separi? Ser-li fidel tots els dies? No. No sé, potser poc vos ho pensàveu que aquesta cançó pues, era, xerrava sobre la institució del matrimoni. Pues aquest és el cas un poc, no? aquesta lletra tan minimalista que mentre l'estava recitant m'assemblava que estava llegint un haiku o alguna cosa d'aquestes que llegeix en Xeca Viuda que fric. Però tu m'has. Però bueno, és aquesta lletra pues, ben mínima, on sa tornada pues, sí que entona una mica es cantant en Till Lindemann i bueno, pues, diu això, no? Vols una proposta de matrimoni i en vez de dir sí, pues, diu que no. Una minicrítica pues, a la institució del matrimoni, supos que ells són més de l'amor lliure, aquests alemans locos, per tant, res, no té molta xitxa més sa cançó, però aquí queda aquesta lletra tan potser, bueno, que has escoltat mil vegades, no?, i que has cantat, no sé què, mola que cantar-la en directe aquesta cançó, però que sàpies que quan l'estàs cantant, pues, estàs dient, encara que estàs aquest alemany, pues, ningú el canta perquè ningú se sap la lletra d'aquest trosset. Així que, res, ara que ja coneixem aquesta lletra un poc més de profunditat, aquest Du Hast estava en el segon disco de Rammstein, un disco que es diu Sehnsucht del 97, un discàs, la veritat és que està molt bé. Ara Rammstein últimament pues, no m'interessen tant d'això, però els dos primers discos seus són una barbaritat, una cosa molt salvatge i llavors tenien un directe molt, molt potent. Ara avui dia pues, se sembla un poc el Circo Williams amb tant de foc i tanta tonteria. Però llavors és un grup que eren molt, molt misteriosos i molt, molt interessants. I el vídeo també està molt bé. És una espècie d'homenatge a Reservoir Dogs, la pel·li d'en Tarantino. Per tant, un vídeo que també vos convido a que vegueu. Res, anem a escoltar aquest Du Hast. I res, si voleu, ho deixem fins a propera. Espero que vos hagi molat aquesta idea nova loca que han tingut a Radio Far, aquest podcast explicant cançons. Té un munt de cançons molt conegudes i algunes no tan conegudes, però amb lletres misterioses que vull compartir amb vosaltres. I de vegades, si teniu algunes propostes, pues només us heu de posar això, cercam-nos a xarxes, estem a Facebook, estem a Instagram, estem per tot, o tenim mails a sa web, a radiofar.com o .es, ara no me'n record. No, mai me'n record, ai, nyetes. Radiofarmenorca.com és la nostra web, aquí pues, teniu mails de tots, teniu els programes, teniu la ràdio online, us podeu escoltar 24 hores en el dia si teniu prou fetge. Així que, res, Du Hast, aquest temasso de Rammstein, i pues, veiem, us veiem molt prest aquí. Belles melodies, terribles històries.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. De lents incontrolats i banyes mortes,

a cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: buscar.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, mos situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellanització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a esglosar-hi que des darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, el que se'n sí, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després, em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè... sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Per exemple, som molt més crític en regió fòtica que amb Els colors a l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament els retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però en general... no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li... desperti certes emocions, una poesia centrada, està centrada sobretot en el record, però com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és de casíl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és de casíl·lab clàssic català, no?
0: En
1: cesura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de casíl·lab és el vers per excel·lència de la poesia catalana, com l'Alexandrí de la Francesa. I ara me n'he anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que la influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: dit vas sentir el que se sent quan se'n va aquí, te jura. T'estim per sempre. No et tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això? Branques mortes d'un arbre mos.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, l'últim de l'any, l'últim d'aquesta temporada també, un Maquetes pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé, però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, vull dir que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Durant totes aquestes temporades de la biblioteca, hem recomanat obres que mostren els horrors que els éssers humans són capaços de cometre. En el nostre país hi va haver uns anys en què es van fer un xinxer de pel·lícules sobre la Guerra Civil Espanyola, fins al punt que deies que cansats que són amb aquest tema. Però no. Totes aquestes obres són necessàries per recordar-nos les barbaritats terribles i inhumanes que podem arribar a cometre, que ens converteixen en els nostres propis dimonis. Obres necessàries per intentar no tornar a repetir aquests crims contra nosaltres mateixos, encara que, per lo que es veu, els éssers humans estem castigats a tornar a repetir aquests errors. Què vam fer? A qui vam ofendre per sofrir aquesta condemna de Prometeu que sembla eterna? Duim avui, en forma de novel·la gràfica, una d'aquestes obres necessàries i, per tant, duríssima. Avui, Rellam d'Herba, de la coreana Keum Suk Jendri Kim. Jo som en Chek Pons i això és Biblioteca Freak.

I comencem amb aquesta Give Me Shelter, Donem Refugi, dels Rolling Stones, per començar a situar-nos a la història d'avui. Tornem en el món de la guerra, aquest crim contra la humanitat que amb el seu foc grana els carrers, els crema com una estora vermella de carbó i destrueix qualsevol refugi, fent esvair la vida. A herba tampoc hi ha refugi.

Però, abans de res, anem a donar un poc de context i viatjam en el Japó de finals del segle XIX, quan se'ls comença a engreixar els senyals i inicien la seva política expansionista per la costa est d'Àsia. Respecte a Corea, que és el que a nosaltres ens interessa, les hostilitats comencen un poc més enrere, fins i tot, però no és fins al 1910 quan Japó annexiona Corea en el seu territori. En tota aquesta història universal, hi ha molt de merder, i com que això tampoc pretén ser una lliçó d'història, votam a la Segona Guerra Mundial, on Japó té els senyals encara més inflats i reprèn aquesta política expansionista, alhora que bombardeja

assentats a la costa est d'Àsia, les tropes japoneses es dediquen a cremar tot el que troben en el seu pas i a massacrar la població civil. I, clar, això desgasta els soldats. Com a resposta, les malparides autoritats nipones creen les estacions de consol, inferns en els que raptaven dones, majoritàriament coreanes, però també n'hi havia de japoneses, on eren indiscriminadament, salvatgement, violades. Aquesta és la història de na Li Ok Sun, una de les seves supervivents. Herba és una bestialitat de còmic, de novel·la gràfica, que ha estat traduïda a més de 14 idiomes i ha rebut un fotimer de premis. I una de les seves raons és perquè toca molts aspectes. Com que hem començat amb la guerra, anem a continuar amb ella, amb com afecta la guerra a la població. A part del que ja hem dit d'arrasar amb tot el que van trobar en el seu pas, Japó va obligar tota la joventut coreana a unir-se a l'exèrcit, els quals, òbviament, van ser explotats fins a la mort. Milers de coreans van acabar en camps de batalla per prestar servei militar voluntari o obligatori, entre cometes, diu la narració. A les dones, a més, se li va negar la llibertat i, bé, ja vos ho podeu imaginar. També, amb la finalitat d'esborrar la identitat i les tradicions del poble coreà, Japó va imposar cruels polítiques colonials, entre moltes, la imposició de la religió sintoista, l'adopció de llinatges japonesos, els quals, si es rebutjaven, no es podia accedir a la xarxa d'abastament d'aliments i d'altres productes, i a més, la persona passava a encapçalar la llista de candidats en els camps de treball, o, també a l'escola, només es podia emprar el japonès i s'animaven els alumnes a vigilar-se mútuament per si qualcun d'ells ratllava coreà. Tot això amb la finalitat de domesticar la gent de la colònia, fer una única cultura. A què em sona això? Bueno, seguim ara amb la part dura. Les estacions de consol, situades en llocs remots, estaven proveïdes amb fietes i adolescents raptades que, a més de ser violades, també eren obligades a treballs físics, sense descans, ni per tenir la regla o estar malaltes, perquè, si no, es perdia a doblers. Les ficaven en cases o habitacions compartides per diverses dones, on vivien en condicions lamentables, amb poca aigua i menjar. Les violacions, a qualsevol hora del dia, el cap de setmana es multiplicaven, tenien lloc en aquests espais, moltes ocasions amb altres víctimes mirant en el seu costat. A més de les condicions penoses en què vivien, la falta de menjar i aigua, també s'havien d'enfrontar a constants pallisses, tortures, embarassos i malalties de transmissió sexual, per fet que els fills de puta dels soldats no volien emprar preservatiu. La nostra protagonista va viure en aquestes condicions durant 3 anys. En acabar la guerra, es va haver d'enfrontar el rebuig de la seva família i de la societat. Gràcies, societat. Un altre aspecte que destacaré és la utilització de la natura, present en el llarg de tota l'obra, que sempre, sobretot, com una cortina per les escenes de violència

0: ella, com un missatge de reforç de la supervivència. Aquestes dones van ser, són víctimes, i la culpa aquí no hauria d'existir. La natura és el símbol de la seva resistència. Una natura que funciona també de metàfora de lo que està passant, com quan els soldats calciguen flors i herba per mostrar el dolor que estan sofrint les dones en aquest infern. I per altra banda, també fa referència a la infantesa de la protagonista que, tot i ser dura, vivia en una societat extremadament patriarcal. Per ser al·lota, no podia anar a l'escola, s'havia d'encarregar dels homes de la família, etc. Com una manera de fer recordar els bons moments, imatges de bellesa enmig de la barbàrie. Una natura, finalment, que també apareix en el títol. Una herba que simbolitza les persones comunes, sense cap poder, que continuen dempeus, tot i les forces que les volen destruir. Una herba que persisteix després de ser calcigada i fins i tot creix amb més força per tocar el sol i ser besada pel vent. En quant al dibuix, la novel·la està dibuixada en blanc i negre expressionista, de traç delicat i senzill que, de vegades, no pot contenir l'emoció i intensitat de lo que s'està contant, sortint de requadre, expandint-se per tota la pàgina. L'autora fa feina amb tinta tradicional coreana, emprant tant pinzells com esponges o fins i tot roques. Com ja he dit, no trobam aquestes escenes de violència explícita, amb les que sempre és natura, o també mitjançant llum i obscuritat, la mida de les figures o espais buits, d'aïllament i silenci, com a l'escena de la primera violació de la protagonista, narrada a doble pàgina, plena de vinyetes fosques, aquesta por a l'obscuritat i a les ombres que crea la ment. Segons l'autora, el color distreu de lo que és veritablement important. Herba és una obra difícil de llegir, de digerir, d'oblidar, però on també hi brilla l'optimisme. Una obra poderosa i innecessària que hauria de ser d'obligada lectura en els instituts, però segurament molts ho trobarien una aberració immoral. Res, deixem el tema. Acabar dient que els governs de Corea del Sud i del Japó van arribar a un acord econòmic compensatori, però sense tenir en compte ni l'opinió ni el consentiment de els supervivents. A dia d'avui, el govern japonès encara ha estat incapaç de reconèixer els fets i demanar disculpes. I fins aquí el capítol d'avui, que he de dir que també ha estat difícil de gravar i encara que no es noti, he hagut d'aturar unes quantes vegades. Tot i així, torno a repetir que és una obra imprescindible i no me cansaré de recomanar-la.
1: I res més. Fins la setmana que ve ens acarrellarem d'una novel·la d'aventures amb un lleuger sabor a Harry Potter. Però això és Biblioteca Freak i ja veureu. Deim adeu amb un himne mític de la resistència i supervivència amb I Will Survive de Gloria Gaynor, però amb el toc més roquer de Cake. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim a les paraules escrites.

0: va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nova de planetari. Fent passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».
1: Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

pelo rio, passejante que amar. Este fardo de copas planas

tot això se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges, quan llibertat sigui lliure competència. Ja serà massa tard per sa desobediència, si en realitat són de sa mateixa trinxera.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

que van d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017. Tot seguit, una cançó de Guillem Soldevila del disc Amor a mort del 2014.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, mos situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellanització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors, perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a esglosar-hi que des darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, el que se'n sí, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després, em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? Que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en radiofòtica que amb Els colors a l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament et retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que es veu que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar, però atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions, una poesia centrada, està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en obres de poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de la forma, ja sigui més determinada base de síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és que síl·lab clàssic català, no? En cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que síl·laba és el vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandria de la francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta... bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.